0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubica't.
1: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a iCat. FM, app i 3Cat.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres,

0: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
1: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. Aicat.

0: Cara de cul, et canten a la cara els Oques Grasses per anar començant el programa d'avui, que ja és divendres, 17 de juliol. Visca, bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Les 8 i 3, fem com cada dia de juliol el nostre programa extra Experts Estiu i, com sempre, per començar, ens interessem pel dia que ens depara avui, climàticament parlant. Avui, molta calor. Tomàs Molina, com serà el dia?
2: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
1: Prou de repuntar. No volem que repunti el temps.
0: A sentir que la normalització serà
1: ja dijous de la setmana vinent.
0: Buf, que nosaltres serem aquí en directe. En Sergi estarà de vacances.
1: Sí.
0: Farem una rotació experta. Tenim aquí una ruleta que he fet jo amb cartolines i pintada en plastidècors. Giro la ruleta i veurem qui li toca la setmana que ve. Jo hi seré, vale? Perquè sóc el ruleta màster.
1: És possible que en Sergi hi sigui, també.
0: En Sergi, així en general.
1: Sí.
0: Vale. Un nom bastant genèric. Pot ser molta gent, sense cap gràcia.
1: A veure. Qui serà?
0: En Sergi Ruiz!
1: Home, Sergi Ruiz!
0: Doncs vindrà dilluns i ja us explicarà com li han anat aquests dies a vacancetes. Aquí, però, seguirem cada dia amb música, amb històries. Avui parlem molt de cinema i de cultura grecollatina. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Avui és el gran dia, sentiu com repiquen les ones amb les roques. Avui s'estrena el que és segurament la pel·li més esperada de l'estiu, l'Odissea, de Christopher Nolan, amb en Matt Damon fent d'Odisseu, fent del paper protagonista. Així que la pregunta del dia és la següent, tema mitologia i cultura clàssiques. Expliqueu-nos què és el que més us agrada, el vostre mite preferit, escena predilecta, déu, deessa, heroi, semideu, semifilòsofs, tatuatges que teniu de cultura clàssica o gent que li ha posat als seus fills nom tan extravagants i mitològics grecs com ara Héctor o Helena, que per això hi són. Bé, en Ferran escriu el següent, primer xat que llegeixo avui. Diu, la meva comèdia grega preferida és Lisístrata d'Aristòfanes i la meva tragèdia preferida és Èdip Rei de Sòfocles. Per tant, oients, ho veieu com quan voleu? Podeu fer comentaris curts, complets i culturals?
1: Encara que siguin sobre mitologia.
0: Ja està, una línia, sí. Molt bé, Ferran. La Roser, una altra. A mi m'encanta el mite d'Andròmeda i em vaig tatuar la constel·lació i tot.
1: Ah,
0: i ja està, és la dona de Perseu està per tota l'eternitat al braç de la Roser. En Salva diu, per culpa del quadre de Goya em vaig traumar quan era petit i el vaig veure. Vaig descobrir així la història de Cronos o de Saturn, segons es digui.
1: Menjava sons fills, no?
0: Diu, potser per això vaig trigar tant a tenir descendència, diu en Salva, que
1: és possible.
0: Tenia aquella por que té tot pare abans de ser-ho, de menjar-te els teus fills.
1: Ahir ja vam dir que el canibalisme no és bo, eh?
0: Bé, doncs s'ho va pensar un temps i en Salva al final sí que va decidir tenir progènia. El nostre avui en Quino s'ha esborrat totalment del cànon occidental, ha eliminat els nostres orígens, perquè diu, jo vaig abraçar el xintoisme quan vaig anar de viatge a Japó. Les deïtats, els yokais, les festes, els santuaris, els
1: templars... Ho tenen tot molt maco, eh?
0: Sí, diu en Quino, una religió que fa processons de polles gegants mereix la nostra atenció.
1: Totalment.
0: S'ha canviat de jaqueta en Quino.
1: Sí.
0: Anem a l'Albert, que ell és molt fan d'Ulisses 31. Recordeu la sèrie d'animació? Sergi, la sèrie
1: no.
0: Vuitantera?
1: No.
0: Rapidíssim.
1: Però què és aquesta meravella?
0: Era una sèrie... Penseu que aquesta sintonia jo no l'havia preparada. El nostre tècnic de so, Dani Expósito, la tenia super a mà. És una sèrie que era l'Odissea, però passava l'espai en el futur.
1: Oh!
0: De fet, el que volien fer els productors era, veient que l'anime, és a dir, la sèrie japonesa, s'estava menjant al mercat, van agafar una estètica similar. Tant és així que van acabar encarregant els dibuixos a Japó, és a dir, van acabar fent un anime francès amb una estètica Star Wars, que és el que triomfava llavors, eh? I vaig de la història era similar, hi havia l'Ulisses, el seu fill Antalema, que tenia aventures per l'espai, i hi havia com uns déus còsmics, que eren els déus de la mitologia grega, una sèrie molt xula.
1: I havia vist els cavallers del Zodíac.
0: Ah, clar, aquest és 100% japonesa.
1: És una trista història, però...
0: Ah, per cert, parlant de Mi Amigo Fiel, tant en Salva com en Xarnego, diuen aquí el chat de WhatsApp, li responen a l'Albert i diuen que tant un com l'altre tenien el ninot del robot Nono. Eren fans del robot que l'acompanyava. La Clàudia, tinc ganes d'anar a veure l'Odissea. Recordo de Troia, la pel·li Troia.
1: Home, i tant.
0: Diu, només recordo Brad Pitt guapíssim. Jo trobo que era el millor i l'única cosa bona d'aquella pel·li.
1: Però és que es passaven una mica la història fidedigna pel forro, no?
0: Sí, era com una petita anècdota. També sí. Diu que té bon record d'Hèrcules, de Disney, i alerta, oients, que el miniquiz d'avui parteix d'aquí, de la pel·li de Disney d'Hèrcules. A veure si la recordeu.
1: Jo recordo també Hèrcules, crec que era, que sortia a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics.
0: Ah, sí, separant la...
1: Exacte.
0: Posant les columnes del Mediterrani.
1: Que s'obria tot el Mediterrani, sí, que bonic.
0: Una gran referència. També la Clàudia diu que anava a Farrés a veure Antígona i Èdip al TNC, de fet aquí us la vam comentar també, i recorda la pel·li Oh Brother, la pel·li dels germans Coen, que passa als Estats Units al segle XIX o principis del XX, i que està inspirada també en l'Odissea. I com a comentari off-topic del dia, se l'endú l'Aga Chan, que diu avui anem, va amb el seu home, al poble espanyol, a veure Belén Sebastià.
1: Ah, molt bé.
0: És el que ens vol comentar.
1: Ja ens explicaràs dilluns.
0: I ens faràs la croniqueta. Les 8 i 9 minuts del matí també tenim respostes en format àudio avui al vostre desfici per la cultura clàssica.
3: M'agrada, m'encanta aquest tema. De fet, vaig estudiar llatí i grec a batxillerat i em va flipar i m'encantava traduir textos, m'encantava tot aquest tema. Si hagués de triar, seria les Amazones. M'encantava la idea de que es tallaven el pit per fer servir l'arc amb més precisió.
4: Bon dia, experts. A mi la mitologia clàssica m'agrada molt perquè ens fa de mirall per entendre les emocions i els elements que mouen a la humanitat. Llavors, pensant en això, m'ha vingut al cap la Jean Schneider Bolen, que és una psiquiatra junguiana, que va fer un parell de llibres que jo trobo molt divertits, que són Les dioses de cada mujer i Los dioses de cada hombre. I és veritat que té una mirada prou binària i prou heteronorma, però va ser escrit fa 40 anys. Llavors feia una proposta de 12 divinitats que responien a 12 expressions diferents de la feminitat o de la masculinitat. A la gent que li agrada la mitologia, jo li acostumo a recomanar que llegeixin aquests llibres en relació amb qui s'identifiquen, perquè crec que és prou divertit veure quins déus o quines deesses et regeixen, quins has de reforçar més, i que és un llenguatge que se'ns fa còmode i alhora les reflexions que fa aquesta dona a mi em semblaven interessants en el seu moment. Doncs això és tot.
5: Quan penso en mitologia grega, penso en quan la mama de petita m'explicava històries de déus i deesses o d'éssers mitològics, com per exemple la poma de la discòrdia o la història de Persèfone i Demèter o coses d'aquestes, saps?
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

productor noruec Kygo, qui acompanya aquí a la Selena Gómez en aquesta cançó It Ain't Me, que us hem punxat per despertar-vos. Ara a les 8 i 13 d'aquest divendres 16 de juliol som els experts estiuenc, la versió estiuenca dels experts cada dia de juliol de 8 a 10 del matí. Tenim més música perquè segueix en marxa fins diumenge al Festival Eufònic a les Terres de l'Ebre.

0: fet, ens ha enviat una foto al nostre oient Adam, una foto del seu canell. Per què? Perquè és un racó eròtic, sensible, als canells? Ho és, però a nivell de festivals...
1: Està marcat el nom, no?
0: No, ens està dient, ja estic a l'eufòric, perquè porta el braçalet del festival.
1: Val, clar.
0: Així que ja ens diràs, Adam, com et va aquest eufòric 2026. I per part teva, Sergi, n'estic segur, ben segur que tu, de la mateixa manera que el petit Roger, quan eres un infant, jugaves a casa a fer ràdio amb cassets.
1: Gravaves
0: programes inventats, feies muntatges impossibles...
1: I sobretot a transmissions esportives. Uau. És a dir, jo amb els clics de Playmobil, per exemple, jugava a futbol i jo era el Puyal a casa
0: però
1: meva.
0: Però ho gravaves,
1: em gravava amb casset. I després ho escoltava i deia, aquí, aquesta jugada no hi ha res més passió.
0: Però vas dir millorable, potser.
1: Sí,
0: doncs,
1: absolutament.
0: La Llucia Pla, aquesta cantant que sentim de fons, pel seu primer disc en solitari, va partir d'un d'aquests cassets retrobats de la seva infància, un casset casolà on hi havia una etiqueta que deia Llucia cantant i parlant. Casó que la seva àvia la gravava quan ella era petita i sí, la memòria és el tema principal del seu primer disc i si us ho pregunteu, s'ha publicat en casset? També l'ha publicat en casset.
1: Molt bé.
0: La Llucia té una agenda de concerts que la portarà a festivals com el Boga Boga de Sant Sebastià, però gràcies a l'Eufònic demà actua al seu mateix poble, a Amposta.
2: Hola, el meu nou projecte, Cantant i Parlant, un EP on conviuen música, paisatges sonors i gravacions d'una cinta del 96 en la que he generat un diàleg passat-present. Per al directe lo presento en clarinet, veu, baix i ordinador. És com una mena de collage de records i sons trobats i també faig alguna cover. I em fa especial il·lusió este concert perquè és el meu poble. Així que encantadíssima us espero i vos convido també a les persones que no conegueu lo festival a que baixeu al Delta i xaleu en la resta de la programació, que com sempre és un goig. A més, enguany és el seu 15è aniversari. Aquí estarem celebrant-ho i benvingudes totes les que vos vulgueu unir també a esta festa.
0: Estem sentint aquest treball de la Llucia Pla, que ha titulat com aquell casset recuperat. Es titula Cantant i Parlant. La podeu veure demà al Casino d'Amposta i diumenge, últim dia del Festival Eufònic a Ulldecona. Concert de la Mercè.
3: Hola, experts, sóc la Mercè. Estaré a l'Eufònic presentant Show Simulator, que és el concert d'aquesta gira que estic fent presentant el meu àlbum Risk. Jo sóc una artista lleidatana, productora, compositora, cantant. Faig pop alternatiu. De veure el festival, no hi he estat mai. Hi ha un munt de propostes superinteressants per a algú que li agrada música electrònica i vanguarda, com a mi. Ens veiem allà. És el diumenge a l'Ermita de l'Ulldecona. Espero haver-ho dit bé. A la tarda del diumenge, vale? Petons, adeu, adeu.
4: Els experts. ICAT.

0: Com esteu? A banda de l'estrena de la Odissea, que copsa tota l'atenció dels cinemes i dels seus espectadors aquesta setmana, deixeu-me fer un parell de punts més. També arriba la pel·lícula Possession Infernal en llames, nova entrega de la famosa saga que va iniciar Sam Raimi, que als amants del terror els agradarà, amb escenes realment molt potents, de sang i fetge tant com de terror. Això sí, trobo a faltar una miqueta el sentit de l'humor, no?, i de la creativitat que tenia la trilogia original de Sam Raimi. La saga ha derivat en una mena de show amb zombis sense tanta gràcia i només casqueria, no?, sang i fetge total. Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could. What would you take with you? També recomano molt la pel·lícula Omaha, és una pel·lícula independent, una road movie western contemporani pràcticament, d'un pare desallotjat de casa seva a l'Amèrica profunda que marxa amb els seus dos fills amb l'intenció d'arribar a Nebraska per, us ho dic directament, abandonar-los perquè ja no té on caure mort l'home. És un drama molt colpidor de com viu realment la mitjana de la població americana avui dia.
1: Gràcies, Alfons. I pel que fa a plataformes, la pel·li i la sèrie que avui s'estrenen i que us trien Marc Garriga, les trobareu les dues a Netflix.
2: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo, pero yo sí.
3: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt Heartstopper, Para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
1: Gràcies, Marc Garriga. Són les 8 i 22. L'alçament feixista del 18 de juliol compleix precisament demà dissabte, 18 de juliol, 90 anys.
4: Felicitat.
1: I avui divendres, bueno, pots felicitar la crítica i la commemoració i la memòria històrica, perquè avui que es publiquen discos nous, avui que és divendres, apareix l'àlbum Durruti T'estimo. Però, Sergi, alerta.
4: M'encanta.
1: Durruti.
4: Sí, sí.
1: El Bonaventura Durruti.
4: Sí, home, sí, sí.
1: El líder anarquista, doncs, l'autor...
4: Però el T'estimo ja sabem per on ve.
1: Ara el sentirem, no et preocupis. Els autors del disc són Guille Caballero, que coneixeu del Surfing Sirles, sí, i tantes altres formacions, i l'escriptor Tuli Márquez. Doncs la història ens l'explica en David Talleda. Bon dia.
5: Bon dia, família experta. Pregunta d'examen. Recordeu això?
6: Durruti al parés. Mira casi de trapés, Durruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti T'estimo! Urruti T'estimo! Urruti T'estimo! T'estimo, Urruti T'estimo!
5: Aquest va ser el crit que Joaquín María Puyol no va poder reprimir després que el porter del Futbol Club Barcelona, Francisco Javier González Urruticoechea, més conegut com Urruti, aturés el penal que li donava al Barça a la Lliga del 1984-85, després d'una sequera d'11 anys. Doncs si ara a Urruti li afegim una D, passem del futbol a la música.

0: Avui es posa a la venda Durruti T'estimo, el disc que recull l'espectacle que des de fa temps s'havia pogut veure a diferents indrets i que és un homenatge directe a Buenaventura Durruti, el fill d'un obrer ferroviari de Lleó que va ser una figura clau de la lluita obrera fa un segle, entre la fi de la monarquia, la república i la guerra civil. Es tracta d'un musical a càrrec de la companyia Les Solidàries, que ha tingut dos personatges clau, l'escriptor Tuli Márquez i Guillem Caballero, excomponent de The Surfing Searles. Durruti T'estimo recorre la seva biografia, però també reivindica el paper de la seva companya, Mimi Morín, fonamental en l'anarquisme i el feminisme.
1: Soc en Guillem, de la companyia Les Solidàries. Som un grup de gent que hem dut a terme aquesta bogeria anomenada Durruti T'estimo, que ara es materialitza en un disc que ens fa molta il·lusió haver gravat i que ens farà molta il·lusió que escolteu. El germen de la idea prové d'en Tuli Márquez. En Tuli va escriure una novel·la anomenada L'endemà.

molt recomanable, en la que un grup de música vingut a menys per reflotar la seva carrera decidia fer una òpera rock sobre Buenaventura Durruti. I en Tuli, doncs, va considerar que això podia passar de la ficció de la novel·la a la realitat. Per fer això, doncs, va escriure 18 poemes, 18 lletres sobre la vida de Durruti, l'anarcosindicalisme i sobre el context social i polític de la península ibèrica a principis del segle XX, i un cop fet això, doncs, es va posar en contacte amb mi per tal que jo musiqués aquestes lletres. Vaig fer unes maquetes de les cançons i després ens vam juntar, doncs, un grup de gent, les que som la companyia Les Solidàries, doncs, per assajar-les, per enriquir-les i finalment, doncs, tocar-les en directe. Després d'uns quants bolos, doncs, ens vam posar mans i mànigues a fer aquest disc.

0: Pau Albà, Xavier García, Joan Colomo, Irene Molenza, Laura del Pino, Júlia Soler i Guillem Caballero han estat, doncs, els encarregats de traslladar en disc aquest Durruti T'estimo, un Durruti que potser avui en dia seria més que necessari.
1: És clar que aquest projecte té una voluntat política i de reivindicació de la figura de Durruti, de la figura de Mimi Moren, la seva companya, una pensadora anarquista, de la CNT, dels solidaris, de l'anarcosindicalisme, en definitiva, i les seves idees, i creiem que són unes idees que tenen absoluta vigència i importància donat el context en el que estem vivint actualment. No crec que sigui necessari un Durruti en aquest món que tenim ara, perquè ja és un món suficientment personalista com per centrar-ho tot en una figura, però sí que crec que tenen molta cabuda les idees que ell defensava, ell i tantes altres, a principis del segle XX.
0: La figura de Durruti fa temps que ha estat molt reivindicada, no només en cançons, sinó també que va inspirar un grup legendari britànic que va decidir batejar-se precisament amb el nom de Durruti Kulum, i que sonen així. De Durruti Kulum, el projecte que Vinnie Reilly va engegar a Manchester el 1978 i que encara continua en actiu. Viva Durruti de Virus de Rebellion, Viva Durruti de Loquillo o la columna de Durruti dels sevillans Lodison són altres exemples de cançons que el reivindiquen. I també Riot Girl, que han participat al disc col·lectiu Hip Hop Anarchy, The Anarchies, Voices from the Void, volum 3.
2: Yeah, yeah, yeah. Now word up in the business around me, dawg.

0: Balaguer.
1: La nostra cançó que parla de Durruti comparteix tema amb dos il·lustres més, que són Macià i Verdaguer, es diu Durruti, Macià i Verdaguer, i al final relata el que és una mica els tres seguicis mortuoris més massius que han succeït mai als Països Catalans, els tres enterraments que hi ha hagut més gent que han desbordat Barcelona. La cançó va venir una mica, va ser un suggeriment de l'exdiputat Albert Botran i la Natàlia Sánchez, que ens ho van dir, ostres, hauríeu de fer una cançó d'això. I sí, tu, ens vam documentar, vam trobar una tesi doctoral que ho explicava, tot i que la cançó al final, a veure, evidentment acabem passant una mica per sobre i tampoc hi aprofundim tant, sí que la tesi explicava això, perquè es va donar aquest fet en tants pocs anys, que hi hagués primer l'enterrament de Verdaguer, després el de Macià i després el de Durruti, que fossin tan massius. I bé, ho expliquem una mica, els homenatgem i fem una crida per la lluita al país i l'esperança també, per Durruti, Macià i Verdaguer.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Un minut passa de 9:15 i després d'aquesta lliçó d'història i de música encarem l'actualitat del dia. Avui, que és divendres, dia 16 de juliol, Sergi, què cal saber?
2: Que la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es puguin presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i pel delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés, però no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i que volen esperar saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Canviem de qüestió. Aigua a Múrcia, l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i provoca preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó, mentrestant ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Urés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. A Guadalajara preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees. I els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes.
1: Les 8:33, Sergi, que no t'esperaves saber avui.
2: Que una parella d'avis es va escapar d'una residència fa pocs dies a Melbourne, Austràlia. Colin Gerthy, de 89 anys, i Claudette Gerthy, de 83, casats des de fa 65 anys, van abandonar un centre per gent gran perquè s'hi negaven a viure, volien estar junts. La parella va fugir a un quart de 12 de la residència Raymond Nelly Melba Retirement Village en un vehicle Mazda 2. Van deixar una nota a la seva filla dient-li que es volien valdre per si mateixos, que ell s'encarregaria de cuidar la seva dona i que sentien que el centre els traia la seva independència. Els avis van estar desapareguts 32 hores i van ser localitzats sans i estalvis a 168 quilòmetres de distància. Déu-n'hi-do, eh? Van
1: fent alguna cosa o senzillament gaudint del temps de...
2: Estaven intentant sortir d'allà i estaven a la localitat de Merborough. De fet, la parella, que feia tot just un parell de setmanes que era al centre, ja va fer un intent de fugida previ la primera setmana d'estar a la residència.
1: Oh, està clar que no hi volien ser.
2: No hi volen ser allà, que els treguin.
1: Podem rebobinar una mica, perquè m'ha fet gràcia que hagi transcendit l'hora en què van fer...
2: Sí, un quart de 12.
1: Això, la informació ho diu, així...
2: Això ho diu la informació.
1: I tu has recollit i tu has fet la teva feina.
2: És que pel migdia...
1: Tu has fet extensió.
2: Exacte.
1: Un quart de 12.
2: És així, tal qual.
1: Bé, anem ara al titular d'esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i a les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida del Barça és Ter Stegen. Nova victòria pel que fa al Tour de Tim Merli. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després de 179 quilòmetres de la dotzena etapa. La general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar manté el lideratge.
1: 8:34, avui farà un dia de calor.
2: Sí, un dia molt estable, amb predomini del sol, de bon matí. Alguns núvols baixos, molt de foc, molta calda a la tarda al Pirineu. No descartem això si algun ruixat puntual. La calor disminueix, però no desapareix.
1: I ara, per acabar de despertar-nos i... malgrat el títol és Somia Truites, que vol dir somiar despert, ens va perfecte. Movem-nos una mica amb la música de Nyung Rajola i ara de seguida traieu el mòbil, que hem de jugar al miniquiz i regalem tot un llibre. Potser el meu preferit de la meva vida.

0: Escolta, Zicat.
1: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
5: El Sona Nou d'estiu descobrim.
4: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
6: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
7: M'estan pagant per fer això.
4: FM, app i 3Cat.
8: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
8: Una pausa.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3Cat.
9: Pillar-me de tu.
10: El nostre amor no ha marxat de vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
11: Les 8 i 38 ens escriu l'Olga per dir-me, en aquest cas m'apela a mi, diu, Roger, que avui ja som 17. Potser en algun moment he dit... potser he dit 16, 15 o 3. En qualsevol cas, sí, avui és divendres 17 de juliol i no me n'hauria d'oblidar perquè és una data assenyalada que ens inspira el miniquiz d'avui. En qualsevol cas, tothom que vulgui jugar a corregir-me o al miniquiz ha d'adreçar-se aquí.
12: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
11: I el miniquiz d'avui, Sergi, gira al voltant de quin personatge clàssic?
13: Avui sobre el mite d'Heracles. El que sentim és la banda sonora de la pel·li d'animació Hèrcules de la factoria Disney, estrenada el 1997. La trama de la pel·li de Disney canvia força els textos mitològics amb la intenció de fer la història apta per a tots els públics. Però en qualsevol cas, li donem, Roger, el nostre beneplàcit?
11: Li donem el nostre beneplàcit, benedicció, vistiplau i l'aprovel, perquè la pel·li de Disney conté un munt de referències a la mitologia grega, més que no pas la història clàssica d'Hèrcules en si. Així que t'afegeix un munt de
13: et posa en situació.
11: Un munt d'atractius perquè els infants entrin en aquest món de la cultura clàssica.
13: Però la pregunta del miniquiz és per adults i és precisament sobre la principal diferència que afecta el personatge entre la pel·li de Disney i el mite clàssic. Tot just al principi de la pel·li de dibuixos veiem Hèrcules, que neix dintre del si del matrimoni entre els déus Zeus i Hera. Una conxorxa del malvat Hades li treu la condició de diví i, per tant, d'immortal, i haurà de reguanyar aquesta condició per mèrits propis. Aquesta és la pel·li de Disney. No obstant, el mite clàssic sobre Hèrcules és ben diferent. I us preguntem, com és el mite en realitat? Les opcions. A. És fill de Zeus i Hera, però perd la immortalitat com a càstig per matar la seva dona Megara i els seus propis fills. B. És fill de Zeus i Hera i perd la immortalitat com a càstig per matar el seu germà Íficles. C. És fill de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, per tant, neix com a semideu, guanya la immortalitat com a recompensa pels seus 12 treballs. O D. És fill de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, i guanya la immortalitat com a recompensa per recuperar les pomes d'or del jardí de les Hespèrides.
12: 638-68-4565. 638-68-4565.
11: Miniquiz sobre Hèrcules. Opció A. És fill de Zeus i Hera, però perd la immortalitat com a càstig per matar la seva dona. B. El mateix, però perd la immortalitat com a càstig per matar el seu germà. C. Guanya la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. O D. Guanya la immortalitat com a recompensa per recuperar les mítiques pomes d'or del jardí de les Hespèrides. Entre tots els encertants, regalem atenció. Sergi, quin volum tinc a les mans?
13: Doncs tens tens el volum... Tens Homer, Odissea.
11: Sí, és la Odissea d'Homer, nova traducció directament del grec...
13: De Pau Sabater.
11: Sí, sí, Pau Sabater l'ha traduït al grec antic, una traducció que ha sortit fa poques setmanes, i a la següent hora del programa sentirem les seves paraules. Avui tot un clàssic, en vers, que us podeu endur a casa, i a més amb marcapàgines, que fa molt clàssic, també.
13: És veritat.
11: Doncs ara el que farem és sentir la música de la Raïz, que ens canten a la sombra de la sierra, i de seguida direm quina és la resposta correcta i quin és l'oient guanyador.

0: aquesta que us hem triat es titula Zero to Hero. Eren les Muses, que eren també cantants negres de gospel, que apareixien a la pel·lícula d'Hèrcules, que per molt que li trobem anacronismes, doncs també hi trobàvem moltes històries fora del mite d'Hèrcules. El cavall Perseu, per exemple, no té res a veure, hi apareixia. O també altres personatges entre déus o semideus. Bé, la qüestió és que el miniquiz que tenim per resoldre, Sergi, era trobar aquesta petita però gran diferència entre pel·li de Disney d'Hèrcules i el mite clàssic d'Hèrcules.
1: Exacte, a diferència de la pel·li, com és el mite en realitat? Us donàvem quatre opcions. A, era fill de Zeus i era, però perdia la immortalitat com a càstig per matar la seva dona. B, és fill de Zeus i era, però perdia la immortalitat com a càstig per matar el seu germà. C, és fill de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, però naixia com a semideu i guanyava la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. O D, guanyava la immortalitat com a recompensa per recuperar les pomes d'or del jardí de les Hespèrides. Doncs la resposta correcta era la C. Naixia de Zeus i la seva amant mortal, Alcmena, com a semideu i guanyava la immortalitat com a recompensa pels 12 treballs. Hem rebut 89 respostes, de les quals 79 correctes. Per tant, hem de generar un número de l'1 al 79. Entrem a random.org i ens genera el número 74, que correspon a l'Eva, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 27.
0: Felicitats, Eva. El dia que s'estrena la pel·li de l'Odissea, t'endús a casa el llibre en què s'ha inspirat, per si no ho sabia, Christopher Nolan, que és el llibre d'Homè, Odissea, traduït del grec antic en vers, traduït a la nostra llengua. A la següent hora sentirem les paraules d'en Pau Sabater, que és l'heroi que ha traduït aquest llibre. Ara són les 8:47 del matí i volem seguir amb vosaltres fins les 10, com cada dia. Us despertem, els experts d'estiu, ara amb la televisió, que no és el que fem nosaltres, però és el que us canten en Miqui Núñez i els lleidatans Saxení.

concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: I la cançó que ara ens ha triat en Sergi, de Gabri Ponte, es titula Júlia, perquè crec que no has trobat cap cançó que digui Biel, o que no t'has estat massa estona buscant.
1: No he trobat cap que digui Biel.
0: Júlia, aquest nom que sentiu, va ser el nom més posat a les nenes durant l'any passat, ja tenim les dades, i Biel va ser el nom més posat entre nens nascuts a Catalunya l'any passat, tot plegat segons les dades de l'IDESCAT, que s'acaben de publicar. Per tant, top 1, Júlia, top 1, Biel.
1: Exacte, Júlia recupera el primer lloc del podi que va ocupar durant 6 anys consecutius, entre el 17 i el 22. L'any passat, 449 nenes van rebre el nom de Júlia. En segon lloc apareix Sofia, que l'any passat va ser el primer, i en tercer lloc Martina. En quarta i cinquena posicions apareixen Emma i Ona. Pel que fa als nens, 378 criatures van rebre el nom de Biel, seguit de Nil.
0: Per 3, només.
1: Tot acaba amb Bela, eh?
0: Sí, sí. Que ajustats, aquests.
1: Tot, hi ha un empat, aquí. En tercera posició de la llista dels 5 noms de nen més posats hi ha Marc, que durant 25 anys, un quart de segle, del 97 al 2021, va liderar el rànquing. Ara hi sembla que no hi ha tants Marcs, tot i que déu-n'hi-do.
0: Han quedat tercers. A mi m'estranya, els pares no veuen aquesta dada, que durant 25 anys és el nom més posat i posen Marc igualment.
1: No. És que és allò típic que... No, és que Marc serveix per diferents llengües, tothom ho entendrà. Què més dona, això?
0: El meu nom hauria de ser així, ningú l'entén quan el pronuncio.
1: Clar, és que és així. Jan, 347 nens, i Martí completen aquest top 5. Si ens fixem en els noms més posats a les diferents parts del país, trobem que Mateo continua sent el nom més posat a l'àmbit metropolità. Jan és el més freqüent a les comarques de Girona i al Camp de Tarragona, Marc va ser el nom més posat a les Terres de l'Ebre i al Penedès, i Nil el preferit a les comarques centrals. En el cas de les nenes, Sofia va ser el més repetit entre les nenes nascudes a l'àmbit metropolità. Sofia també va ser el més posat a les Terres de l'Ebre, mentre que Júlia va ser el més freqüent al Camp de Tarragona, a les comarques centrals, Penedès i Ponent. Martina va ser el més posat a les comarques gironines i a l'Alt Pirineu i Aran. Entre els noms que es van posar l'any passat als nadons nascuts a Catalunya, també trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamine, inspirat segurament...
0: Sí, són poquets, sí.
1: Potser en el jugador del Barça, Lamine Yamal, però a veure, és molt possible que li posin Lamine perquè li posen Lamine i punt, i s'ha acabat.
0: De fet, oients magrebins, digueu-nos si és un nom àrab o si bé és un nom barbà. O si no, i si és molt comú o és poc comú, és que de partida no en tinc ni idea. És a dir, no sé si hi haurà un nom molt posat, perquè, clar, igualment, 5 noms per una estrella mundial tampoc és que s'hagi posat molt de moda, no?
1: Exacte. A veure, Leo sí que va fer com una mena de fenomen.
0: A veure si algú sap.
1: Jo crec que hem d'esperar una mica en el temps perquè Lamine vagi calant, eh? Entre les nenes nascudes al 2025 no hi ha cap Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarrovires.
0: Zero, eh?
1: Zero Rosalies.
0: No va arribar a posar-se tampoc de moda. O sigui...
1: No gaire. Sí que s'ha trobat 6 nenes a les que li van posar de nom Daenerys com una de les protagonistes de Joc de Trons.
0: Sí,
1: sis nenes, eh?
0: Curiós com un personatge que era entre malvat i bo, era més aviat malvada, tampoc molt simpàtica, i és una sèrie que es va estrenar el 2011, com encara hi ha algú que diu... Daenerys!
1: Iau! La notícia es coneixia ahir, dia de la Mare de Déu del Carme. El 2025 només va haver-hi 4 nenes a qui es va posar Carme força per sota de Carmen i Mari Carmen.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui tancarem la setmana de Borson Evers punxant una cançó que té com a punt de partida el comentari d'un oient, en Marc, mira, veus, un Marc, que ahir ens escrivia i ens deia: la trompeta aquesta de la fúmiga és igual que la de Quiero montarme en tu velero. I quina era la trompeta aquesta? Doncs la de la cançó Espremedors. I ara que ho dius, Marc, sí que té una retirada a la cançó del velero, eh?

rectifico, una retirada no, és clavadeta la cançó, eh? Només que el ritme és un xic més ràpid en el cas de La Fumiga. I de fet aquí al Worse Than Ever ja vam trobar al seu moment una altra cançó que s'assemblava bastant a la del Bolero, en aquest cas era els Figaflaues, Extraterrestres. L'afegim.

Bé, de la cançó del Velero ja us vam parlar al seu dia, ja us vam dir que era una cançó que no parlava de velers, ni de vaixells, ni embarcacions marítimes, sinó que ens parlava de posar-nos el preservatiu quan mantenim relacions sexuals, eh? Us vam dir això i que la cançó era d'un grup que es deia La Fiesta, un quartet de pop llatí, música dance del 2000, fundat pel productor Alejandro Abad, aquell que es va barallar amb Operación Triunfo perquè reclamava que la cançó aquella de Mi Música es tu voz era d'ell. Com que al seu dia ja us van posar el hit de la Canción del Velero, avui us poso l'altre Worson Ever que tenien aquests, La Fiesta. Es deia Toma Vitamina, amb una tornada amb una lletra tan acurada com aquesta. Diu, toma vitamina cuando te enamores y nunca, nunca, nunca, nunca, nunca llores. Poesia, poesia.

0: Amb la Worst Song Ever d'avui ens acostem a les 9 del matí. En Marc, que t'agraeix que hagis punxat aquesta cançó.
1: A disposar, Marc, gràcies a tu, que ens ho vas dir.
0: I ara, mira, hi ha oients que diuen quins noms han portat els seus fills. Bueno, ho farem després, eh? A aquesta hora sempre recuperem les millors cançons IA que us hem escrit i musicat durant la temporada. Avui us hem triat aquella cançó mítica que us vam dedicar, inspirada en el món de la Nutella. Ja.

0: Pep, que ja són les 9!
1: Activem-nos! Que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró!

0: Lletra curada, aquesta.
1: Són els Doctor Prats amb la seva energia. Amb ells comencem aquesta nova hora. Són les 9 i 3 minuts. Som els experts d'estiu i us despertem cada dia aquí a ICAT, cada dia de juliol fins a les 10 del matí. Sergi Vives, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Mira, saps que arran de la notícia que hem donat cada any que ens encanta, que és l'informe dels noms més posats durant l'any anterior, que han guanyat durant el 2025 Júlia per nenes i Biel per nens, doncs un oient que ens deia... Tothom aquí vol compartir les grans idees que van tenir de posar el nom dels teus fills. Tenim un oient que li va posar Aran al seu fill.
2: Sí.
1: Diu, és en Salva. Diu, al meu fill li van posar Aran i des de llavors té la seva cançó oficial, la de Daft Punk. Jo he pensat, ostres, una cançó que estigui Aran. De fet, l'he buscat a Spotify i dic, no en trobo cap. No sé què vols dir. I en Salva diu que la cançó és aquesta. Mira, la tenim aquí.
3: Afegiu-nos al WhatsApp.
2: Home! Aran the world, Aran. Tinc un nebot que és Aran, és el meu fillol, li posaré aquesta cançó també.
1: Diu que des que vam decidir el nom, ja un col·lega es va posar a cantar-la i ja des de llavors aquest infant ja té la vida marcada perquè els seus pares i els amics dels pares li canten Aran the world.
2: M'encanta.
1: Aran the world, Aran the world. La cosa no para de millorar, perquè una mica sota, l'Alba, un altre oient, diu, doncs la meva filla es va dir Aran durant les seves primeres 24 hores. I hem dit, si us plau, ampliï aquesta informació que ens interessa.
2: I li van veure que tot d'una no tenia cara d'Aran i li van canviar el nom.
1: Mira, diu, no té gaire misteri, s'ha explicat. Diu, el pare de la criatura, diu l'Alba, i jo no ens posàvem d'acord. I les primeres 24 hores ja hi havia un, saps? Diu, un conflicte. Pensàvem que tindríem uns dies postnaixement per acabar de decidir, i no va ser així. Explica'm, Sergi.
2: Heu tingut 9 mesos, per l'amor de Déu.
1: Però imagina't que el dia del part encara no tenien clar.
2: Nosaltres, el cinquè mes, ja teníem noms, i mira que teníem bessons. Per tant, havíem de decidir dos noms.
1: Però explica'm, un cop neix, quin marge tens per decidir? Has d'anar al registre civil, no?
2: Sí, però al registre civil hi pots anar quan vulguis.
1: No has d'anar els primers dies.
2: Home, jo crec que per logística està bé anar-hi, sí, al cap de pocs dies.
1: Total, que quan va néixer, per no semblar com els pares, que no es posaven d'acord, vam dir Aran, diu, per dir alguna
2: cosa. No pot ser.
1: Però, total, que quan va anar al registre civil, van dir Aina.
2: Ja. Bueno, almenys comença per la mateixa lletra, però en fi.
1: Bé, i en Xarnego diu, les meves filles es diuen Eleanor i Aria, i ha posat a posar noms de personatges extrets d'històries fantàstiques. Xarnego, digue'm si l'Aria ve de l'Aria Stark, de Game of Thrones, per tant dedueixo que és jovencella.
2: I si li posa el disc de l'Aria petita,
1: sí,
2: doncs,
1: sí, també si li poses. I la Eleanor, digue'ns de quina història fantàstica surt, perquè a mi no em sona ni de Senyor dels Anells ni res. Eleanor, no sé, potser és un molt secundari, ens diràs d'on surt. I l'Alba torna a sortir, la mare incerta, la mare de l'Aina, i et dona la raó. Sí, Sergi, li van posar Aran per dir alguna cosa, però al cap d'uns dies vam dir, té cara d'Aina.
2: Així que, ai, la mare del Déu. Molt bé, molt bé.
1: Un cop els registres ja està.
2: No,
1: i
2: tant.
1: No hi ha conflictes, no?
2: Sí.
1: Digue'ns, Alba, si es va barallar per l'ordre dels cognoms, o si...
2: Ai, calla, si això és una altra història.
1: O si algú li vol posar els dos cognoms d'ell, no? I es baralla amb l'altra cònjuga, que pot passar. Bé, si voleu explicar-nos tot això, ho heu de fer al nostre mòbil, que crec que ha sonat per aquí a sobre, no sé si us podem tornar a sentir.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I seguim parlant d'aniversaris, perquè...
3: 638-68-4565.
1: Seguim parlant d'aniversaris...
3: 638-68-4565.
1: Perquè heu de triar la cançó de les 10. Aquí mateix al WhatsApp tenim l'enquesta penjada amb les 4 cançons que us pretria en Sergi, inspirat en...
3: L'efemèrdida.
1: I avui és l'efemèrdida d'un naixement. Per tant, avui qui fa anys, Sergi?
2: Doncs mira, un 17 de juliol del 1960 naixia en Pep Sala.
1: De 66 ja en fa.
2: Estic pensant, clar, s'hauria d'haver jubilat, doncs, 66 anys.
1: Ja pot.
2: Depèn de què hagi cotitzat. El pianista, guitarrista, compositor i cantant, que sovint ha publicat cançons en solitari, com aquesta que sentim, Núvols de Colors, estarà per sempre lligat al projecte de Sau, el grup que va coliderar al costat d'en Carles Sabater i que va ser un dels puntals del rock català a finals dels 80 i a principis de la dècada dels 90. La música del Sala, en Sabater, juntament amb en Carles Oliver i Joan Capdevila, van marcar tota una generació i d'altres bandes de l'escena del país. De fet, avui a la tria de l'última cançó del programa us punxarem 4 cançons de Sau versionades per d'altres artistes, si vosaltres podreu escollir quina voleu que soni. Pot ser, per exemple, El boig per tu.

tema més conegut del Sau s'ha convertit també en una de les cançons en català més versionades de la història. De fet, El Boig per tu apareix en quasi un centenar de discos de diferents cantants i, sens dubte, hi ha una versió infinitament més internacional que la resta, la que va fer la Shakira en 2014, no per celebrar el tricentenari de l'11 de setembre, sinó com a regal a l'aleshores la seva parella Gerard Piqué. Més versions de temes de Sau.

0: Dani.
1: Aquesta és la versió que el repartiment original de la companyia de Goll de Gom va fer del tren de mitjanit del musical A Cop de Rock l'any 2013, que va comptar amb la interpretació, entre d'altres, de Roger Berruezo, Mariona Castillo o Llorenç Santamaria. Una obra...
0: La vas anar a veure, Laia, bon dia.
2: No, bon dia, vivia a l'estranger en aquell moment, però m'encantaria. M'hauria encantat, vaja.
1: Doncs espera't, espera't, perquè aquest setembre recorda que torna a fer-se.
2: Vam dir que aniríem plegats, si
1: al Coliseum, recordes. Sí, sí, aquest setembre amb la companyia, això sí, usonenca de La Barca. Més cançons. Només faig per tu.
3: M'escoltes callat en silenci. Només ho faig per tu. Ai.
0: De qui era la cançó original? De quin grup?
2: De Sau.
0: Ah, crec que avui és tot el tema. Vale, vale.
1: Això que
0: m'havia quedat amb el musical de Cop de Rock.
1: Clar, clar, clar. Això que sentim ara forma part del disc de tribut a la banda de Carles Sabater, Pep Sala i companyia. Va publicar-se l'any 2009 i portava per nom M'entorno a Sau. D'aquest disc, carregat de versions, us hem escollit el tema interpretat per en Miquel Abres. Només ho faig per tu. I acabarem amb el Fescat Ghost Punk. Aniré com quan anàvem junts, darrere.
2: Dani, prou.
4: Calla!

0: d'aquest grup de covers punk rock que, tal i com diuen ells mateixos, versionen, alteren i perverteixen els grans èxits de l'escena musical del país, hem seleccionat aquest altre temacle del Sau, Envia'm un àngel. Teniu quatre versions de temes de Sau. Quina voteu per tancar el programa? Boig per tu, de la Shakira, El tren de mitjanit, de Degoll de Gom, Només ho faig per tu, de Miquel Abres, o Envia'm un àngel, dels Fescat Ghost Punk.
1: Doncs entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que preferiu per culminar el programa. Per ara guanya per molt poquet El tren de mitjanit i molt poquet darrere, molts pocs menys vots, Miquel Abres, amb la seva Només ho faig per tu, que ara corejaven la Laia i en Sergi. Per cert, Laia, tema noms de nens, que l'hora anterior estàvem donant la notícia anual dels noms guanyadors de l'any passat, els noms més posats de Catalunya, que van ser Biel i Júlia.
2: No em sorprèn.
1: S'ha generat un mini debat sobre oients que els seus fills es diuen Aran. Hi ha un subgrup d'oients que tenen un Aran de fill, que un oient diu que ara li canten Around the World,
2: Around the World.
1: També hi ha l'Alba, que diu que la seva filla es va dir Aran durant 24 hores, però se'n van desdir.
0: Aina.
2: Què dius?
0: Sí, no, l'Alba és la mare.
1: Sí, l'Alba és la mare, i com que no volien ser els típics pares, com d'estralers, que el dia aquest del part no tenien encara nom, van dir Aran per dir alguna cosa, i a l'hora de registrar-la van dir, bueno, va ser Aina.
2: Ostres, que fora, això no coneixia cap part.
1: És bastant d'Aina. Doncs tenim més persones, com la Munsa, diu, la meva filla petita es diu Aran, mola perquè no té massa gènere, no?
0: Sí, pot utilitzar-se per nens i nenes.
2: És veritat, és dels noms catalans que no tenen gènere.
1: Diu, s'havia de dir Violant, però vaig tenir a casa un superbeto. Jo pensava que era pel gerundi, però no. Es veu que a casa, els fills que van arribar abans, un es diu Iu i l'altre Garau, i diu, i son pare em va tenir prou de noms medievals quan jo volia tenir una trilogia medieval.
2: Clar, doncs jo molt a favor de Violant, però Aran també és molt bonic.
1: Sí. I en Xarnègol, l'oient que ens ha dit que les seves filles es diuen Ària i Eleanor, l'Ària l'hem caçada ràpid perquè és l'Ària de Game of Thrones, i jo li he dit, Eleanor, no sé, em sona el Senyor dels Anells, però no hi ha cap personatge que es digui així. I ella em diu, doncs sí!
2: Ui.
1: Diu, la filla del Sam es diu Eleanor. Per tant, un personatge que deu sortir a la penúltima pàgina i no diu res, perquè deu ser un nadó. Però per algun motiu, aquest oient volia que es digués com la filla del Sam, un fet
2: mira,
1: que no passa fins a
2: última hora. Original és...
1: Sí, Eleanor, és com Eleanor, però similar. Bé, a les 9 i 12 tenim més música per vosaltres. Ara volem sentir les campanes del campanar del poble de la Maria Jaume, que celebra la festa major de Sant Domingo tot l'any. Això es diu Sonen ses campanes, i ara de seguida amb en Blai Mercè, més música, més història.

0: Un quart de deu, seguim parlant de l'Aran, Laia, que sé que t'agrada molt.
1: Sí, que tinc un nebot que es diu Aran. Que
2: jo
1: que
2: també.
1: Que
2: jo
1: que
2: també.
1: Ai, quina gràcia.
0: Doncs l'Alba, l'oient que li va posar Aran i se'n va desdir a la seva filla, al final li van posar Aina, li han preguntat, llavors aquells records de l'hospital, aquella etiqueta amb el nom del teu nadó, que guardeu, és el nom erroni? Diu, sí, sí, el guardarem tota la vida amb el nom que no
1: és. Això segur que genera un tipus de trauma, eh? Bueno, el meu nebot Aran té una germana que es diu Aina, llavors tens tot a la mateixa família.
0: Mira, puc millorar-ho perquè sí. La Munsa, la nostra oient, que la seva filla es diu Aran, ara sí. Que dèiem això, que és un nom que no té massa gènere, si és que els noms en tenen, diu que la seva filla va tenir un noviet, per així dir-ho, durant infantil, que es deia Aran, també.
2: Hosti, noi!
0: Jo trobo que només per la risa de ella Aran, ella Aran, jo trobo que hauries de fer com la Laia, això de marcar deixar amb les relacions dels fills.
1: Home, i
0: que
1: ja no ho faig, això, eh?
0: En un futur ja de grans que es reuneixin, que visquin la seva vida i que es reuneixin en el futur, eh?
1: No, són crits.
2: Seria xulo.
0: A veure, les 9 i 16, som els experts estiuencs, és a dir, en Sergi, la Laia i el Roger fent un programa que es diu Experts Estiu, i com que us regalem aquests 20 programes de juliol perquè vosaltres ho heu demanat, i com que enguany Desdicat complim 20 anys d'història, en Blai Mercè ens porta dia a dia, any a any, cançó a cançó.
3: Bon dia, experts. Potser no ho sabeu, però una de les coses més boniques que podeu dir a algú és que té cara de cotxe.

Aquesta cançó de les sueques ja té 11 anys i em sorprèn que no hi hagi ningú a TikTok que l'hagi fet servir per convertir algun d'aquests vídeos en un fenomen viral. Doncs va, si ens escolta algun creador o creadora de contingut, aquí té una mina per fer alguna cosa, no sé quina, però vaja, endavant. I, de fet, és una mina tot el disc sencer, Educació Física, de les sueques, on hi trobareu picades d'ullet a bandes tan antagòniques com Ella baila sola...

disc de guitarres esmolades i de faldilles i soroll. Avui sonant aquí als experts, Aicat, les sueques, actualment mig aturades, però que de tant en tant es reuneixen perquè continuen sent molt amigues i que segur que encara tenen moltes coses a dir-nos.

0: Les 9 i 19 minuts. Avui és divendres, 17 de juliol. Per tant, demà, òbviament, és 18 de juliol i es compleixen 90 anys del cop d'estat feixista del general Franco contra la República. Laia, no sé si n'escoltaves a l'hora anterior venint cap aquí.
1: No, em sap greu.
0: Però ets coneixedora perquè, de fet, me'n vas informar tu d'aquest disc que avui es publica.
1: Ah, sí, brutal.
0: El disc Durruti, t'estimo, i me l'he sentit una mica l'hora anterior amb en David Talleda i mola bastant. Com que a Catalunya, preu atenció, aquest disc que publica el segell Banc Robert, un disc conceptual, inspirat en la figura de Bonaventura Durruti i la memòria històrica en general. I com que a Catalunya som de celebrar dies funestos, doncs demà en serà un i dels grossos, en un moment en què la memòria històrica, insisteixo, és més necessària que mai. Hem fet un recull de propostes, alguna d'estrena i d'altres no tant, per tenir ben present allò que va passar. Demà farà 90 anys, perquè la història ens serveix perquè no es tornin a repetir els errors del passat.
1: Mira, comencem amb un nou podcast que s'estrena aquest cap de setmana de la mà de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Es

0: tertúlia a la Maison Doré de la plaça de Catalunya.
1: Soc Andreu Avelí Artís i Tomàs. Vaig néixer a Barcelona el 12 de juny de 1908. Es va acostar un periodista que era Joan Tomàs i em va cridar a part, jo em vaig aixecar de la taula on estàvem amb els companys i em va dir que s'han aixecat uns militars a Canàries.
0: Els d'estat català també estaven previnguts i la nit del 18 al 19 alguns van vigilar el moviment que hi havia als quarters de Barcelona.
2: Em dic Josep Monté i Rodríguez. Vam sortir els Jaume Cornudella i jo allà a les 5 del matí, 5 i mig. Llavors vam arribar a Aragó, que encara el carrer Aragó no estava cobert, hi havia les baranes de pedra, i hi havia un bar Aragó pujant a l'esquerra, al xamfrà de muntanya, que es deia el Bosque Palet.
3: Bueno, ja ho veieu, eh? Això és el tastet del podcast Viure la Guerra. El tindreu disponible a diferents plataformes a partir de diumenge i no és l'única iniciativa de l'Arxiu Històric Nacional amb motiu dels 90 anys d'aquest inici de la Guerra Civil. També hi podreu seguir a través de les seves xarxes. Una cosa que m'ha agradat molt és una adaptació de 30 fragments del diari d'un adolescent que jo he batejat directament com l'Anna Frank catalana, perquè ella escrivia el seu diari, ella tenia 15 anys, com vivia des de la capital catalana el dia a dia de la guerra. Seran uns petits clips que els aniran fent públics, a més els dies exactes en què facin 90 anys dels fets que s'hi relaten. I això serà des d'ara fins a l'abril del 2029, que seran fets doncs d'abril del 39.
4: Diumenge 19 de juliol de 1936. Avui ha estat un dia horrible. El 19 de juliol de l'any 1936 quedarà gravat a la història. Al matí em van despertar uns trets a les 5. Doncs havíem d'anar a la platja i la mamà no ens va deixar. És natural, perquè el dia es presentava dolent, i tan dolent.

0: Més enllà de l'Arxiu Nacional de Catalunya, hi ha altres institucions i col·lectius que commemoren la data d'aquest cap de setmana i que podeu anar-les a veure. Mireu, a Banyoles, a l'Arxiu Municipal, han organitzat per aquest cap de setmana les jornades juliol de 1936 i allà especialment analitzaran l'anticlericalisme, el que va ser la persecució religiosa, la destrucció del patrimoni durant aquells primers mesos de la Guerra Civil. A veure, és que no cal oblidar que aquell cop d'estat va ser el desencadenant de moltes coses, especialment a casa nostra, a Catalunya.
1: Sí, jo diria, no va anar bé, no, la cosa, després d'aquell juliol del 36?
0: No, però vull dir que va més enllà de la defensa estricta, no?, de contra els que s'havien aixecat.
2: El que està dient la Laia és que l'altre bàndol almenys no es barallaven entre si.
1: Això sí.
0: Però mira, si ens fixem en com van aquells dies de juliol amb una mica més de detall, podem veure que a la defensa de la capital catalana davant l'aixecament feixista hi van participar tot l'espectre de forces d'esquerres, però és veritat que va ser el moviment anarquista i anarcosindicalista barceloní, que és el que era majoritari en aquell moment entre la classe obrera, qui va liderar la lluita.
1: Així ens va anar una mica.
0: Hi havia milers de combatents a les barricades, organitzats per la CNT, pels seus comitès de defensa, i de fet qui coordinava les accions era un grup anarquista on hi havia el famós Durruti.
1: Que n'hem parlat abans, home.
0: Exacte, sí, sí. També Escasso o García Oliver. Doncs aquest lideratge va donar empenta als anarquistes per desencadenar l'autèntica revolució social. Va ser una revolució que va ser un experiment únic a nivell global. De fet, s'ha estudiat arreu del món les dècades posteriors. I aquests dies, diversos col·lectius llibertaris catalans han organitzat justament unes jornades per commemorar el 90è aniversari d'aquells fets, d'aquell experiment, d'aquella revolució social. Avui mateix a Can Batlló es fa una xerrada sobre els fets del 19 de juliol del 36. Hi ha l'escriptor Carlos Taibo i també les historiadores Dolors Martín i Just Casas. I diumenge es farà una ruta històrica comentada i dilluns també hi haurà un homenatge a Francisco Escasso.
1: Ai, en el Francisco, un altre Francisco.
0: No, a l'Escasso, on va morir davant de l'edifici Colom.

0: una altra efemèride lligada a l'inici de la Guerra Civil és l'Olimpíada Popular de Barcelona, que recordareu que s'havia de fer el juliol del 36 i que no es va arribar a fer mai. Unes Olimpíades organitzades pel Comitè Català Pro Esport Popular amb el suport de la Generalitat i que van néixer com una alternativa als Jocs Olímpics de Berlín, que s'havien de fer aquell any també, que es van fer, de fet, convertits en un instrument de propaganda del règim nazi. Una competició que havia de començar precisament el 19 de juliol, aquest diumenge, diguéssim, aquest diumenge farà 90 anys.
1: Ginull, que teníem.
0: Exacte. I això què va passar? Doncs va fer que hi hagués molta gent, molts esportistes internacionals desplaçats a Barcelona, que al cop d'estat els agafés doncs, aquí, desplaçats, i consta que alguns atletes van decidir no tornar als seus països i es van integrar justament en les milícies republicanes.

o fins i tot després en les brigades internacionals. I pel que fa a la cultura, les Olimpiades havien de tenir una inauguració, que havia de ser un concert dirigit precisament per en Pau Casals. Doncs justament per recordar aquest fet, aquest dilluns se celebra a l'Ateneu Barcelonès una jornada que es diu Conxita Badia i Pau Casals, compromís musical i nacional en temps de guerra i exili, i és justament per reflexionar sobre el paper de la música i dels seus protagonistes durant la Guerra Civil i l'exili.

0: I també per recordar l'Olimpíada Popular, que no va ser, també a Barcelona teniu l'exposició Barcelona 1936, l'Olimpíada que no fou, que justament reivindica aquest llegat democràtic i esportiu i sobretot aquest caràcter antifeixista que tenia la competició. Això el teniu, aquesta exposició, a l'antiga seu del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria, el CATSI, que això és l'actual seu de la UGT a la Rambla, de Barcelona fins al 15 de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi. I demà s'inaugura al barri de la Clota, al carrer de l'Olimpíada Popular. No sé si ho sabíeu, heu decidit a l'Ajuntament de Barcelona doncs dedicar un carrer a l'Olimpíada Popular, que no va ser.
1: Molt bé. Tenia nom d'esclavista, ara, o...
0: No sé quin és el nom que tenia fins ara, però mira, li han posat una placa commemorativa, la inauguren demà i faran una xerrada que també es diu l'altra Olimpíada, Esport, Democràcia i Antifeixisme a la Barcelona de 1936.
2: I no m'havia explicat això la meva àvia.
3: La mare m'explicava que l'àvia, que l'Olga sempre deia que havia passat molt fred.
2: Aquí. Ah, sí. Sí.
4: Aquest és l'Eloi, no?
0: Exacte, l'Eloi Vila, perquè és que...
4: Presenta el programa Quanta Guerra.
0: Ah, exacte. És que si no voleu moure-us de casa, doncs podeu recordar els 90 anys de l'alçament feixista, doncs el 3CAT, per exemple, perquè hi ha molts programes documentals molt xulos, i aquest és el Quanta Guerra de l'Eloi Vila, però també hi teniu el Sense Ficció, també hi teniu el Trinxeres, que us recordeu, el Trinxeres, aquell que anava també l'Eloi, amb el Carles Costa, que anaven amb motxilla recorrent el front de l'Ebre i el Segre.
4: I ara es veu que segurament faran la versió a Televisió Espanyola del Quanta Guerra de TV3, eh?
0: Ah, sí? Veus? Sí, sí. No m'estranya, és que és xulíssim. Bé, això, i moltíssimes pel·lícules que trobareu doncs, a tot arreu. A les principals plataformes han fet un recull de la Guerra Civil.
1: Les 9:28, 12 minuts ens separen de les notícies de la jornada. Abans d'obrir-nos a l'actualitat, tenim temps encara per sentir, sí, la que entra de fons de Lizzo. Tan bona com un infern. Good as hell. Head tall, change.

0: Els experts, amb Roger Saró, AICAT.
1: Un minutet que passa de 2:15. Com sempre, a 2:15 obrim l'actualitat de la jornada. Avui és divendres, és 17 de juliol. Sergi, què hem de saber?
2: Que la justícia europea avala la llei d'amnistia, plana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es puguin presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i pel delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. Tot i això, fonts al tribunal apunten que no se senten interpel·lats per aquesta sentència i que volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Canviem de qüestió. Aigua a Múrcia. A l'Alt Camp s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat, provoca preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi ha una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any i pel que fa al risc d'incendis, els agents mantenen el nivell extrem pel foc en 33 municipis d'11 comarques.
1: Doncs ara de seguida les 9:33 i ara el titular d'esports.
2: Doncs el titular d'esports és que Karim Adeyemi ha passat la revisió mèdica amb el Barça i a les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen, el porter alemany. S'ha absentat aquest dijous de l'entrenament en permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax. També al mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
1: I avui quin temps farà?
2: Doncs temps molt estable, amb predomini del sol. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos al litoral, a la tarda al Pirineu, sense descartar algun ruixat puntual. La calor disminueix, però no desapareix. Temperatures més altes del dia que rondaran els 38 graus.
1: Doncs passeu com podeu la calor, si li podeu trobar al costat positiu. Nosaltres us posem música, com cada matí. Ara, aquesta cançó que crec, Sergi, que ha sigut una de les més celebrades de la temporada.
2: Totalment.
1: Que li queda ja poques setmanes. Penseu que l'últim programa el farem el divendres 31 de juliol. I una de les més celebrades, insisteixo, és aquesta Lladres de Sobretaula, amb Pancho de Zoo, l'Abril, Malifeta i tot de músics valencians.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
5: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.

0: Són les Cariño, de fet... Les Cariño.
1: Les Eliella i les Tenebres.
0: Són els oients que em despisten. Hi ha un oient que diu, que ve les Cariño.
1: No, són les Cariño. No,
0: és un altre grup femení de Madrid. No me feu aquí...
1: Mesclar
0: grups de noies, eh? Les Tenebres i el duet Eliella, que tots junts canten Bailando Mal, que estic segur que molts us hi podeu sentir identificats. Ara són les 9:41, avui és divendres, per tant, avui acaba el viatge de la setmana experta dedicada a l'Odissea. I acabem amb l'obra original, l'Odissea, el poema èpic d'Homer, o atribuït històricament a Homer, no se'n té certesa, perquè es va escriure fa 2.800 anys. És la història de sempre, el molt astut guerrer Odisseu, que després de la guerra de Troia, en ofendre Posidó, se'l condemna a no poder tornar a casa, on els pretendents ronden la seva dona Penèlope i es juguen la seva hisenda mentre el seu fill Telèmac surt a la mar a buscar-lo. És el primer cas de la història en què dues persones poden dir-se és que ens hem creuat. Acaba de publicar-se una nova traducció directa de l'original, és a dir, directa del grec antic i en vers, i l'heroi d'aquesta traducció és en Pau Sabater, que ha passat pel programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio i ha explicat que ja amb 15 anys va llegir l'Odissea en vers, amb la famosa traducció del poeta Carles Riba.
2: Aquesta mena d'obres, si la llegeixes als 15 anys, te'n recordes tota la vida. I, per tant, el que havia de fer jo era oblidar que sabia les fórmules de Riba, oblidar que sabia que Riba, en molts casos, ho havia fet de manera immillorable, segurament. Per tant, sí, aquest era un repte important. No vaig obrir cap traducció catalana mentre l'estava fent. De fet, no vaig obrir cap traducció en cap llengua romànica. Em vaig mirar una mica la traducció de Kazantzakis al grec modern. Volia veure com se'n sortia en certs passatges. Sabia que no tindria la temptació d'imitar-lo, perquè el grec modern al català no hi ha ressonen poques coses. Però ha sigut aquesta ombra que en molts casos no me n'he pogut desempallegar, eh? És a dir, hi ha fórmules que les dic com Riba, algunes són conscients, d'altres són inconscients. Als 15 anys jo anava a buscar les aventures. I, clar, tots els primers quatre cants, tot allò de Telema, que era en plan...
3: Bueno, la quan s'acaba.
2: Exacte. Tot i que després, bueno, o sigui, és molt entretinguda de cara a l'aventura. El que passa que, esclar, a partir del cant 13 s'acaben les aventures i comença tota aquella part molt més lenta de la construcció de la venjança. Hi ha moltes històries i ja té molt interès aquesta part, però és veritat que en la primera lectura potser dius, hòstia, que això ara aquí no és el que m'havien promès. Jo pensava que l'Odissea era un llibre d'aventures. Bueno, és això, gaudeixes d'aquest canvi de ritme, no? Això també és bastant interessant de cara a la famosa qüestió homèrica, no? Perquè sembla, a l'Odissea tot sembla que estigui molt pensat, no? Aquests flashbacks i tot plegat. Però a més això, no? Passes del ritme trepidant de les aventures, o sigui, has anat pujant, baix, en sec i vinga. I després, brum, i a poc a poc, i torna a pujar fins a la matança i encara més important, fins al reconeixement de Penèlope. Dels 15 anys a més endavant, la diferència principal va ser aquesta, que veus la gràcia, totes aquestes coses. I ara traduint-la, crec que el que em va cridar més l'atenció és això que dèiem abans, de la fixació amb el paisatge, que és un poema molt de paisatges. La Ilíada no ho és, no ho és gens, de fet. Però l'Odissea sí, l'Odissea es fixa molt en els llocs.
0: Felicitats a la nostra oient, l'Eva, que s'ha endut aquest volum d'aquesta nova traducció de l'Odissea, el miniquiz. La resta, més sort la setmana que ve, si voleu guanyar més premis, atents a l'antena, 9:45, i gràcies a l'editorial Bernat Metge, que us el regala. I, Sergi, et molarà saber que hi ha hagut una feliç coincidència, perquè fa unes setmanes el miniquiz, que vam fer també un miniquiz de cultura clàssica del Déu Mercuri o alguna cosa d'aquesta...
1: Sí, de Mercuri, sí.
0: L'oient que va guanyar ens va dir, va, que fàcil. I jo vaig pensar... Ah, que sobrat. M'interessa molt aquest oient. Seguiré xatejant amb ell. I de seguida, vaig descobrir que és l'editor d'aquest llibre.
1: Ah, alerta!
0: Aquell oient és l'editor de la col·lecció La Casa dels Clàssics, de l'editorial Bernat Metge, i tenim declaracions en exclusiva d'aquest oient dels experts.
4: A veure què ens diu. Ei, hola, experts. Soc el Roger Luja, editor de La Casa dels Clàssics, que acabem de publicar la nova traducció de l'Odissea. I res, vam descobrir, mig per causalitat, que era oient vostre, perquè vaig guanyar un dels miniquiz. Miniquiz! A tots els oients dels experts. Jo animaria a tothom a agafar l'Odissea, probablement el clàssic més accessible que hi ha de tots. A vegades ens fa una mica de por, però en el fons un clàssic és un llibre per les seves qualitats, perquè encara ens diu moltes coses sobre nosaltres mateixos, diguéssim, ha superat el pas del temps. L'Odissea és probablement el clàssic més fascinant, més influent, i és un gust poder-lo llegir amb una traducció que llisca també com és la del Pau. Molt aterrada, molt arrelada a la terra. Te la pots llegir aquesta traducció en veu alta, que és un plaer pels sentits. I ara que sortirà la pel·li del Nolan, que la veritat és que en tinc moltes ganes, doncs encara més. No one could stand between me and home.
2: La funció del retorn és tornar a ser qui és, i ser qui és ser un heroi que sobreviurà a través de la fama, no? Després de mort, pel fet que es parlarà de les seves gestes. En aquest sentit, no és diferent dels herois de la Ilíada. Odisseu vol perdurar en la memòria. Precisament Calipso, el problema de quedar-se amb Calipso, que en principi hauria de tindre totes les virtuts, no? Que la immortalitat i una deessa, que no sé com deu ser llit d'una deessa, però m'imagino que bastant agradable. Però és clar, Calipso de fet vol dir la que oculta, la que vela, la que amaga. És a dir, seria una immortalitat anònima. I això no ho vol per res. I la història del segle va pel mateix camí, no? En certa manera, Odisseu ha d'arribar a ser ningú per després poder tornar a ser ell. Sortir de la cova, escapar-se i dir, soc tal, i que ho sàpiga tothom, encara que això signifiqui la maledicció.
4: Si jo hagués de triar un dels cants de l'Odissea, diria el cant 9. És el cant del Cíclop, de Polifem, i a mi em sembla un episodi fascinant, no? Perquè veus com Odisseu, com l'heroi, posa a treballar tota la seva astúcia, no només per poder sortir de la cova, sinó com enganyar el Cíclop. Vaja, tot aquest joc em sembla fascinant, i després hi ha aquesta reivindicació que fa al final de tot, no? Del seu heroisme, quan ja està lluny de Polifem, quan ja està a la nau i li crida, doncs, que ell és Odisseu, que serà una mena d'enveniment que li costarà la condemna, no? Perquè serà quan Polifem pregarà al seu pare, Posidó, que el condemni a tenir una tornada llarga, penosa, i si acaba tornant mai a casa, que torni sense els companys i en una nau estrangera. L'Odissea és un llibre que no te l'acabes mai. Vinga, experts, una abraçada i bon estiu.
0: Aneu a catradio.cat si voleu escoltar el programa de llibres en David Guzmán, Ciutat Maragda, si voleu sentir l'entrevista sencera amb en Pau Sabater, que és una entrevista que acaba quan li demanen així en directe la típica pregunta de la ràdio de «Et saps algun fragment de memòria de l'Odissea en grec antic?» i diu «Clar que sí», i et recita una mica al començament del llibre.
2: «Andra mienne pe musa politropon os mala polla planci
3: Dios
2: ieron ptoliethron eperse». Πολλών δ' ανθρώπων η δενάστεα και νόν έγνω. Πολλά δεν πόντο, ή εκείνομαν ρακόρδο, πολλά δο γεν πόντο παθενάλια ον καταθυμών αρνήμενος ίν τε ψυχήν και νόστον εταίρων.

0: Fa uns minuts sentíem les Ginebres, ara sentim les Montses, que ens canten La meva essència i ens fan arribar en aquest moment que comença la nostàlgia del programa vigent, perquè d'aquí 10 minuts ja us direm adeu i hi haurà dos dies seguits sense programa. En qualsevol cas, és divendres, celebrem, Sergi?
1: Home! Dia, i aquest divendres encara més.
0: Dia en què es publiquen discos nous, com ara el nou de Gracie Abrams. Mira, aquesta l'hem sentida bastant, aquesta última temporada.
1: Moltíssim, la Gracie Abrams, sona molt, molt bé.
0: I hem arribat al punt que encara m'han pogut enllaçar amb el següent disc que avui es publica. És només alguns dels títols que us tria Marc Ruiz, títols nous a les botigues de discos.
2: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.

0: Vera, ho anèiem dancing millor quan ballo, que és el que esperem que feu també aquest cap de setmana, que ja està a punt de començar amb la Megan Trainor. Hem arribat a les 9:55 i al moment en què recollim alguns dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del matí per fer una mica d'antologia, avui que us hem demanat per la vostra falera dintre del món de la cultura clàssica. Ens heu parlat de llibres, de pel·lis, de sèries, de tatuatges. Jo ja et deia que passaria això, tatuatges d'Atena o d'Andròmeda han caigut per aquí, també. I, entre altres, també ens heu explicat això.
1: A veure.
2: La meva filla era petita i estava amb les seves amigues i els explicava mitologia grega. I els parlava d'Helena, de Troia, de la guerra de Troia, d'Ulisses, Barro, Viseu, d'Antígona, Èdip... Tot això flipaven. I jo al·lucinava que històries de més de 2.000 anys d'antiguitat encara fossin tan atractives si pensava que poden tenir aquestes històries que després de tant temps encara segueixen sent al·lucinants. Hi ha alguna cosa de màgica.
3: Em quedo amb el mite de Triptòlem, un noi que va ajudar a Demeter a trobar la seva filla Persèfone, segrestada per Hades, el déu de l'inframón, i que després d'un pacte amb Zeus es va quedar durant 3 mesos a l'any a l'inframón. Durant aquests 3 mesos, Demeter oblida les seves responsabilitats i descuida l'agricultura, que representa l'hivern. Demeter el que va fer en agraïment a Triptòlem va ser donar-li l'art, ensenyar-li l'art de l'agricultura. De fet, hi ha un monument de Triptòlem, Persèfone i Demeter a la plaça Joan Rebull de Reus. Representa el moment en què Demeter ensenya l'agricultura a Triptòlem, l'agricultura i el poble. Monument que no existeix a Tarragona, per exemple. Està a Reus. Són més agricultors a Reus que a Tarragona?
4: Sí.
0: El meu pare sempre deia que som més de poble que la gent dels pobles al voltant. Però no, ho deia el meu pare, és això.
5: I nosaltres que anem marxant i ho fem amb la cançó que ha triat l'audiència. Avui estàvem celebrant el naixement d'en Pep Sales, el seu aniversari, 66 anys. Eren cançons versionades de Sau i la guanyadora ha estat la que van fer els companys de The Coll de Gom al musical A Cop de Rock, aquest tren de mitjanit.
0: Gràcies, audiència, per votar-la. Gràcies, Sergi, per ser-hi, que comença les seves vacances. Li podeu enviar els vostres comiats i condolències al grup de WhatsApp.
5: Em podeu llançar fueguitos.
0: I Sergi, tu i jo ens veiem aquí en directe al setembre.
5: Doncs sí, tornarem aquí a les andades.
0: Una abraçada. Adéu, oients. Fins demà, dilluns. Adéu, jo segueixaré.

Vinga, que el compte enrere pel cap de setmana ja és aquí, celebrant des d'aquest que ja és divendres amb el ritme de G-Sits. Sant Dempeus, l'electrònica americana amb el potent Car Crash. Què tal, com esteu? Molt bon dia, molt bon divendres. Poseu-vos còmodes, que això només acaba de començar. Els millors artistes preparats, i aquí la tenim a ella, Chloe Bailey.

0: Nostàlgia vuitantera, aquesta vegada en mans de TJ Snake i amb aquesta versió, molt fidel, que em va fer de l'original Paradise de Phil Collins.
1: És estiu, escolta i cat.
0: Un quart d'11 al matí, ens visita ara Cat Barnes amb Lavender.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins del

teníem les celebrades girls de Kid Leroi agafant de nou volada amb aquesta nova versió que fa amb la veu de Keilani. Divendres d'estiu, divendres de bona música i cat, poesia i sensibilitat ara amb Guitarrica de la Fuente.

Vine'm a buscar el Fet García, altre cop contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons. I del calaix dels bons records d'ICAT, anem a recuperar un dels himnes més universals de la música disco, revivint una de les cançons eternes del ABBA, Dancing Queen.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Ja t'ho tola mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

rumbejant el divendres desticat amb l'aposta 100% estiuenca. Que s'aturi el temps amb el tàndem de Nixix i Skit. I el temps ara per sentir un altre cop de sort que suma Trener Rap al Lucky.

9 minuts i les 11 del matí. Aquí tenies el Carrot Cake, una altra de les bones raons per descobrir la música de Paul Russell. I amb l'esperit ja ben actiu de divendres, així sona l'estrena a la palestra musical Dila.

0: Una de les nostres artistes més internacionals, la Rosalía, amb el Shakirazo, que es va marcar contra la seva exparella, Rauw Alejandro. I anem ja calentant motors pel concert demà dissabte al Cantilafont de Fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deaf Boys!

0: Escolta Zicat.
1: Activa el mode estiu. Escolta Zicat.

0: un dels himnes del Mundial 2026. Gols i per tota l'esquadra. I per engegar una hora més del divendres a ICAT amb el triplet Lisa, Anita i Rema. I tot un encert, Diana, també fa amb la seva estrena en solitari l'ex Manel, Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva mirada.

With the MC, fent bandera del so afropop més elegant del moment amb el Take My Mind. I la pròxima, que el títol i la cançó no enganya, eh? Els Partir Peres amb... Uf, quina calor!

L'amor i elegància i cat en mans de Lolo Suvai amb el Holding On, i això que no s'atura, continua endavant a les 11 i 18 minuts amb aquest bombasso que s'han marcat Lady Gaga i Doechii, Run.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Aicat.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

La mullet de l'Eloi Jubert, portant-nos la bona sort de cara per tancar la setmana de la millor manera des d'ICAT. I aquí seguim amb Bruno Mars. Quina creativitat, quina manera de servir-nos al hawaià amb una de les més celebrades de la temporada, Let's Just Might.

Dineu, mirant de cara a les emocions, la Terrassenca Aida Jiménez, amb aquesta confessió valenta i delicada sobre l'amor, no m'espanta. Va, que anem a ICAT, encadenant més cançons, aquesta que ens arriba en mans de la nova princesa del pop canadenc, Sofia Cámara.

0: open. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

Amb alegria, abraçant des de cat l'optimisme de Mama Duixa, i aquí tenim feliçment de tornada després d'uns anys de pausa a la Paula Jornet. Somebody to everybody.

0: ells. Quin sacrifici? Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici.
1: Bon moviment pel teu divendres dedicat amb el ritme de la família 31 Fam. Un dels grups que té l'estiu molt compromès, anant amunt i avall del país per tocar en directe les seves cançons. Avui divendres, per exemple, els tindrem a la Festa Major de Puigcerdà.
2: És estiu. Escolta, ICAT.
1: Va, que la setmana s'acaba, però la bona música que no s'atura, ICAT, amb l'energia 100% estiuenca. Arriben Alok i Jennifer López amb Everything's Fine. Everything's Fine.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

Un dels duets molt estimats i dels que ha guanyat molts premis. Aquí teníem la parella argentina del moment, Catriel i Paco Moroso, obrint amb molt de talent i humor una hora més del divendres. I aquí seguim, Aicat, culminant la setmana de la millor manera, sentint el grup de rock amb majúscules de casa nostra. El nou goig de cançons de Dan Peralbo i el Comboi.

Doncs de dia i de nit, ens acompanyen els talents de Storm Shadil amb les emocions funky que transmeten 24 hores, 24 hours. 12 i 13 minuts, ben tendres i sentimentals, arriben celebrant l'amor als Amics de les Arts.

0: watching.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Olivia Rodrigo, revolucionant altre cop la indústria musical. Aquí la tenia més viva, més desperta que mai, amb el Drop Dead. I compte enrere pel concert avui divendres al Festival de Salou de Maria Jaume. Allà la tindrem fent brillar cançons com aquesta.

0: que vindran.
1: Doncs la felicitat de vegades només és això, eh? Entre el soroll de la setmana sempre necessitem un diumenge sense drama. Del nou himne rumbero dels Catarres a una de les cançons amb la que ens van conquerir els 80 de Sugar Hill Gang.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Jo t'estime l'herència.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: una de les noves veus del territori, la Jessie Ross, al seu moment més motivat, en el seu millor moment amb aquesta pulsió.
1: És estiu. Escolta i cant.
0: Va, que el cap de setmana ja truca a la porta. Nosaltres que l'obrim amb més música que ens posa a punt i ens aixeca els ànims, com aquesta cançó de Calvin Harris.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. Escoltes ICAT.
0: Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

La 1 i 3 minuts, i amb aquesta cançó de la Jules, que tot va tirant el divendres que va seguint el seu camí desdicat. I aquí som una hora més, donant-ho tot en aquests últims compassos, suspirs de la setmana, amb el so clarament californià.

0: viure dins de mi.
1: Vibes d'estiu, Groove Afrobeat, amb la primera cançó amb la que s'estrena Cora, el digi productor de Tossa de Mar, amb aquest homenatge que fa als estius a la Costa Brava. I aquí seguim avançant, iCat, amb el batec que mai falla, de X One Direction, Harry Styles.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
3: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Un tema que ens recorda que compartir sempre suma, i és que hi ha coses que sempre venen més de gust si les compartim. Ho faig amb tu. Aquí estàvem, amb la proposta dels Clima. I a Terranicat, més apostes aquí, amb l'estimulant ara electrònica Quilòmetre Zero i de nova generació del duet Balma.

Una de les emocions mediterrànies compartint Imparadeix amb sa fusta mallorquina de Mulet. I més eufòrica que mai, el Tenint de Llum reviu amb aquella emoció col·lectiva als Jocs Olímpics del 92.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

El compte enrere pel cap de setmana ja és aquí. Madison Beer descontrola de ritme amb el Yes Baby. I no fluixem amb un dels nous tracks i dels més disfrutables de pausa. Lose Myself.

0: prop.
1: Era això, els tiets, fidels al seu esperit inquiet i creatiu i reivindicant que la felicitat es troba en els petits moments. Avui divendres, per cert, seran en directe de Tallets els tiets al Festivet de Salou. 8 de les 2, ens trobes ara amb Chloe B.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui a pausa convidem una dona que té força coses a dir, o això deduïm, dels micròfons que empra dia sí, dia també. Ho fa a la ràdio, a la nostra ràdio, en un programa que es diu Els Experts i que us pot sonar fortíssimament. Ho fa també a les seves xarxes, o en podcast, o en llocs on la gent hi opina, tertúlies i debats, vaja, o en entrevistes que concedeix. És algú que tenia molt clara la seva vocació, crec, que va estudiar per accedir-hi, però que encara no ha debutat en el món aquell, el de l'educació infantil. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Avui val més que parlem una mica, o això, o deixar-li la batuta a ella i endavant.
1: T'anava a dir, jo crec que justament avui tu i jo parlarem poc.
0: Sí?
1: Sí,
0: doncs
1: sí, sí,
0: així
1: sí.
0: Ho desitjo, perquè últimament crec que estem sent...
1: xapes.
0: Bueno, jo, en primera persona, estic sent una mica xapes. Som-hi, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dediquem el programa al gremi de professores i professors que volen canviar les coses i que es troben amb tantes mandangues inverosímils que arriben a les aules. Digue-li pantalles, digue-li com vulguis. Benvingudes a pausa.

0: La persona que s'asseu avui al sofà de convidades és la nostra amiga Laura Grau. Laura, bon dia.
1: Bon dia, Mariona, Albert. M'heu convidat perquè us faci el programa i vosaltres ara vos anar a fer el vermut?
0: En absolut. T'hem convidat perquè ens caus molt bé. Jo crec que avui és una... una invitació, la que l'hem fet a la Laura, també. Entre altres coses, l'admirem, ens cau bé, la volem posar entre l'espai i la paret de la seva intimitat. Volem conèixer coses de la seva biografia, però jo, personalment, que vaig treballar amb tu fins setembre de l'any passat, de la temporada passada.
1: Molt llarg, un any.
0: T'he convidat per veure't, perquè no ens veiem mai.
2: Perfecte.
1: Això està molt bé.
0: En lloc de dir, Laura, fem un cafè, fem una cervesa, t'he convidat al programa. Et sembla bé o no?
1: Ho fa molt la gent de ràdio, això, no dissimuleu gens.
0: Ja.
3: És molt la jefe, això, de fer-te quedar i cobrar ell i no...
0: I que ella no cobri.
3: Clar, clar.
0: No, en visibilitat.
1: Sí, pagueu amb visibilitat.
0: T'agrada la visibilitat, Laura?
1: Un clàssic en aquesta indústria.
0: És molt guai la visibilitat,
1: eh? Sí, es paga el lloguer amb la visibilitat.
0: Escolta, he dit vocació, això d'educació infantil. Era vocacional?
1: Sí, però, o sigui, jo... És veritat que la vocació com a concepte no m'acaba de convèncer perquè ho trobo una cosa pràcticament religiosa, no?
0: Però és pitjor.
1: Tens una crida.
0: Ensenyament encara és pitjor.
1: És igual, eh? Vull dir, jo no em poso gaire tiquismiquis amb els conceptes. I és infantil i primària, eh? Que són molts anys, eh? D'etapa escolar.
0: És primer i segon cicle.
1: Sí, dels 0 als 12.
0: Són molts anys, eh? Amb qui et quedaries, tu, ara, si ho fessis? Després entrarem a full amb això de l'educació, perdó, per la paraula. Sí. Però amb qui et quedaries? Amb un nen de 6 o amb un nen de ja que està a punt de l'institut, ja pèls a la barba?
1: Jo tinc un sàndwich de preferència. O sigui, a mi m'agraden o molt petits o molt grans. Els del mig em foten un pal, nen.
0: Els del mig són preadolescents?
1: No, els del mig tipus 6, 7, 8...
0: Bueno, són protoadolescents. Ja comencen a contestar.
1: Es pensen que són grans i no ho són.
0: Exacte,
1: no.
0: Exacte.
3: Però fa una mica de riure, això, perquè són com mini-intents d'adult, com...
0: Sí.
3: Bueno, tu els tens a casa, Albert.
0: Jo els tinc a casa i els dos estan en aquesta edat increïble. És igual, no parlem de mi, parlem de Laura. Com et diem? Comunicadora? Creadora de contingut?
1: Sí, a mi ja me la pela, eh? No m'ho fent gens. És que com si fos influencer. Fins influencer. I tot influencer, imagina't.
0: Influencer in the wild, per cert. Compte d'Instagram, que podeu seguir si voleu. Som aquí per repassar la teva curta vida. Laura, 3 dècades no són res, al cap i a la fi. Parlarem, no pateixis...
1: M'agrada que em consolis.
0: ...de la teva crisi dels 30, però abans, primera pregunta, t'agrada ser protagonista?
1: Cada cop més.
0: Sí.
1: O sigui, quan era petita ho odiava, perquè tenia una mare que li encantava ser protagonista i a mi em feia molta vergonya i pensava, mama, sisplau, pare, quina... o sigui, m'estàs deixant fatal davant de tots els meus amics del col·le.
0: Jenny, shout-out, sí.
1: Sí, però cada cop veig que jo li tenia rebuig a aquesta afició de la meva mare perquè era alguna cosa que jo en realitat també desitjava i no me la permetia i cada cop me la permeto més perquè penso, que què té de dolent, jo què sé, hi ha d'haver gent en aquesta vida que vulgui cridar l'atenció i fer una mica el xou, no? Doncs sí. Som-hi, explorem-ho.
0: És que està com denostat, no sé si tu, Mariona, també vols entrar i a reflexionar, que la gent que vol ser protagonista hagi de tenir un ego desmesurat, sigui gent que maltracta els altres, fins i tot. Vull dir que hi ha moltes coses que van implícites aquí dintre, però, ostres, no admirem ni res a gent que vol ser protagonista. Qualsevol que puja a un escenari, en realitat, ho és, i són gent que admirem profundament, no? Per què creus que amb la gent que feu creació de contingut a internet, a xarxes, se us tira com aquesta llufa, se us penja aquesta llufa?
1: Sí, perquè en realitat t'ha d'agradar una mica que rebre l'aplaudiment, no?, per dedicar-te a això.
0: Sí, però un músic o un actor no li tires, això? Com
1: jo crec que també tenen fameta, els músics i els actors, de ser una mica egocèntrics.
0: Ja, potser sí, potser sí.
1: Això simplement jo crec que és perquè és la novetat, no?, i encara hi ha com una mica de rebuig de ai, aquesta feina que us heu inventat, que no teniu ni ofici ni benefici i tal... Bueno, no passa res, d'aquí 10 anys ja ho veureu que tothom ho estarà fent i serà una cosa supernormal i fins i tot de pringat, perquè no és una feina tampoc que t'hagis de fer milionari a l'instant, eh? Vull dir que sembla que també hagis de guanyar molts diners amb xarxes socials i sobretot a Catalunya és com, bueno, estem aquí comptant els números per pagar l'IVA, eh? Vull dir que ja...
0: L'altra cosa és ser una Pombo, per exemple, no?, que diguéssim que ja ve fet de fàbrica el seu estatus, no?, i l'altra és ser Laura Grau, no?, una persona que comença a provar des del balcó de casa seva a fer vídeos i que no vol dir que monetitzi a centenars de milers d'euros
1: de seguida, no, ni molt menys.
0: En fi, tu, Mariona, també... De fet, teniu història compartida, vosaltres dos,
3: sí.
0: Canal Malaia.
3: Sí.
0: Et recordes? Quan et vam descobrir?
3: Quan era una jove ploranera.
0: Una jove promesa ploranera. Ah, eres jove promesa ploranera i ara ets ploranera.
3: Sí, ni jove ni promesa. Ara ja només m'he quedat amb això.
1: Encara jove, eh? Encara jove.
0: Quan descobreixes tu per això que vols fer contingut?
1: És que no ho descobreixo.
0: O que vols comunicar, perquè què és primer? Ou o gallina?
1: O sigui, jo, quan tenia 15 anys o 16, els meus caps del cau tenien un programa Radio Blanes que escoltaven 3 persones i mitja, que eren els nostres pares i els que no els hi feia prou pal.
0: Increïble, la ràdio municipal, la ni que sigui local, per formar talent, ni que sigui això.
1: Sí, per generar curiositats, perquè jo no és una cosa que m'hagués plantejat durant la meva infància ni adolescència ser locutora de ràdio. Jo volia ser escriptora com la J.K. Rowling, que gràcies a Déu després vaig deixar de veure com una referent.
0: Volia ser terfa, però, també, a la vegada.
1: No, això en principi no estava contemplat. Però sí, era la meva obsessió, i llavors quan els meus caps em van dir ai, volem que tu i unes amigues del cau feu una secció de pel·lis i no sé què, es van fumar i ens van dir que anéssim allà a xerrar de pel·lícules, vaig dir, ah, doncs això de la ràdio també m'agrada. Però ja es va quedar, vull dir, no va ser una cosa que després jo digués, uah, m'ha encantat, vull fer això de gran ni res. Però sí que és veritat que a partir d'aquí cada cop m'agradava més, no sé, quan tocava fer exposicions orals al col·le, ser jo la que parlava o ser la delegada o no sé, aquestes coses.
3: I era una cosa que a tu t'agradava? Sí, perquè jo el que he notat és que fent com revisió cap enrere de la meva vida, moltes vegades, per exemple, no era que a mi em flipés ser la que parlava a les exposicions, sinó que tothom deia, Mariona, fes-ho tu. I crec que vaig com adoptar aquest rol. A tu et va passar igual o t'agradava realment com...
1: M'agradava, però crec que fa molt això que dius de que els altres et reconeguin el talent. De que, si per més que t'agradi, hi ha coses que no se't donaran bé. I en aquest cas és com, ah, mira, si l'altra gent considera que tu fas millor que ells, doncs deu ser que alguna cosa fas bé i, per tant, si t'agrada a més fer-ho, fantàstic, és com que es dona el combo perfecte, no? Jo crec que va passar això també amb la comunicació.
0: I així ens afecta, no?, els inputs que rebem de petits, que sembla que no, a vegades, pares, mares, posem-nos les piles.
3: Ja.
0: A vegades hi ha frases d'aquelles que queden allà, sobre la taula, durant molts anys, i llavors es transformen en factures al psicòleg. El que anava a dir és, per exemple, la Núria Moliner, la nostra Núria Moliner, la nostra arquitecta de referència,
3: sí.
0: La Núria ens explicava que a la universitat li deien a Enric Mirà... Com li deien? Enric no sé què, xapa. Enric no me ratlles. En referència a Enric Miralles, l'arquitecte. Perquè a ella, justament, també li passava això. Els seus companys li deien, hòstia, ets molt bona oralment, saps? Posa't davant a presentar els nostres projectes. I d'aquí, segurament, hi ha una petita llavor que fa que la Núria ara estigui fent tele, no? Estigui fent comunicació.
1: Sí, és això que dieu, és superimportant el reconeixement dels altres, jo crec, per acabar d'explotar el teu talent, perquè si ningú et diu que allò que estàs fent és important o està bé o és divertit, ni que sigui, potser ja no t'atreveixes a seguir-ho fent.
0: Val, Laura Garau, però una cosa, perdona, Mariona, per què, doncs, no de seguida, rebent aquests inputs, sabent-te més o menys talentosa en això de la comunicació, per què no fas comunicació audiovisual? Per què no fas periodisme?
1: Vaig entrar a periodisme.
0: Ah, espera't un moment, explica't
1: això. Datos, aquesta no la sabies.
0: Datos.
1: Sí, jo hi va haver un moment que, quan havia de triar la carrera a batxillerat, aquell moment horrorós en què no saps què fer... Perdó. He clicat el botó perquè tinc com...
0: Has clicat el botó de la tos?
1: Necessito fer coses amb les mans.
0: Sí. Què estaves dient? Perdó. Que t'has tallat a tu mateixa?
1: M'he tallat a mi mateixa. Quan havia de triar carrera a batxillerat, vaig dir, no tinc ni idea de què fer, estic perdudíssima, en realitat podria fer tantes coses diferents i no me n'agrada cap alhora. I em vaig obsessionar amb alguna carrera que tingués una nota de tall alta perquè jo necessitava demostrar a tothom que podia treure aquella nota de tall.
0: Vale? Ui, espera.
1: Problemets.
0: Apuntem aquí després de psicologia radiofònica.
1: I com que tenia una nota de tall alta, jo vaig dir, m'agrada un repte. I llavors vaig dir, vaig intentar entrar a la Pompeu Fabra periodisme. Però què passa? Que no n'hi havia prou només amb que t'agradés treure una nota de tall alta. T'havien d'agradar els 4 anys següents de carrera.
0: Sí.
1: I jo amb un trimestre ja em vaig tenir prou per dir, nois...
0: Sí, vas començar a periodisme.
1: Vaig dir, escolta'm, això és massa exigent. Estava en un moment de la vida que en realitat no m'interessava gens estudiar. O sigui, portava molt temps sent la nena de la classe que treu bones notes, tal, no sé què, i l'únic que volia era anar a festa, conèixer gent nova, viure fora de casa i a veure què passava. Llavors, ara que vaig veure que no m'estava funcionant lo d'haver d'anar a classes obligatòries i presentar treballs i, a més, amb un grau d'exigència prou fort a la Pompeu, vaig dir, vinga, adéu, jo me'n vaig a fer el meu pla B, però que en realitat t'hagués pogut ser perfectament el pla A, si no m'hagués tingut aquesta necessitat de demostrar que podia treure una nota altíssima, que era fer educació infantil i primària, i la vaig gaudir molt. Sí.
0: I d'aquí, aquest cercle virtuós, diguéssim, que porta la Laura, finalment, a treballar als mitjans, i per cert, encara sense debutar, en el camp d'infantil i primària.
1: No, només he fet les pràctiques de la uni, però no he treballat mai d'això.
0: On les vas fer, les pràctiques?
1: A molts llocs, perquè vivia a Vilafranca durant uns anys del grau, llavors unes quantes les vaig fer allà i després aquí a Barcelona també. I al Masnou també.
0: Deia cercle virtuós, però podria dir això que sona ara, atenció, com es diu aquesta cançó, Laura Grau?
1: Cercles viciosos.
0: Efectivament, cercles viciosos del grup predilecte de la Laura. He anat a buscar una cançó petitona, diguéssim, dels Pets, per a veure si eres fan de veritat.
1: Sí, a veure si podia dir el títol.
0: A veure si podies dir...
1: He dit els tres primers compassos, tio.
0: Perquè jo vaig de fan dels Pets, però em poses una cançó d'aquestes i segurament no te sent ni situant un disc. El disc és Sol?
1: Podria ser, és dels primers, sí. Sí. Crec que Sol.
0: Sol, deu ser. En fi,
1: busqueu, els Pets. Busqueu, perquè ara potser fake news.
0: Grup preferit de Laura.

0: Efectivament, aquesta cançó dels Pets, Cercles Viciosos, a què recorda, Mariona?
1: Diu? A Sweet Caroline, això, mira el...
0: Entre això i un homenatge, Lluís, als Birds i aquestes guitarres, Rickenbacker. Aquí m'he tret una mica el vestit de crític
1: de periodista musical.
0: Periodista Viejoven. Ai, Viejoven no, viejo. Que Viejoven. Laura, tu no ho saps, però aquest programa és...
1: una caixa de sorpreses.
0: Efectivament.
2: Perfecte.
0: Llavors comencen les sorpreses ja. I aquesta, te l'esperes tan fort, aquesta sorpresa? Fot-li, Dani.
3: Hola, sóc la Jenny Grau, mare de la Laura Grau. Temps per mi? Buah, com la majoria de mares, quan els tres nens eren petits, zero, zero patatero. Ara, a la meva segona joventut, però que encara treballo, fins i tot els meus fills es sorprenen. La nostra vida social, un completo. Per mi, el cap de setmana és el temps per mi. No vol dir una pausa, però sí una desconnexió total. Mirar la tele, poc. Cuinar, no em relaxa pas. Però sortir a la muntanya amb els amics al centre excursionista, o un sopar romàntic amb el meu home, o anar a la platja cada dia a l'estiu, ai, banyar-me al mar, és un relax total, o tenir la casa a rebentar de família i fer una migdiada de res, un quart d'hora, i sóc la dona més feliç del món. I que duri!
4: Aún me pregunto si tú harías por mí lo que yo hice por nada. Estoy cansado de tener las mejillas mojadas y solo quedan las colillas y una botella por abrir.
0: Tenen la mateixa manera de riure, Jenny Grau i Laura Grau?
2: Cada cop més, sí. Hòstia,
0: rieu molt semblant, eh?
2: I els germans fliparies, és que parlem tots igual, ja no només riure.
0: Els teus germans són Roger i un?
2: Sí, Roger i Sònia.
0: En Roger és qui t'acompanya a la muntanya de tant en tant últimament?
2: Sí, perquè el tio treballa menys que jo, imagina't, i diem, va, som-hi, anem a fer una excursió.
0: Però s'has tapat com bon comunicador el teu germà, eh?
2: Sí, ell és profe d'institut.
0: Doncs cap als mitjans, ell també, i l'altre, tercer en discòrdia, que és la...
2: La Sònia, ella treballa a una escola, però fent la part d'administració, i ella és esportista per davant de tot.
0: Esportista, eh? Escolta, t'incomoda que parlem de la teva família i de tot? Si ho hem fet és perquè Jenny Grau és molt famosa, no només perquè és la teva mare...
2: És molt famosa, no li diguis
0: això. No només perquè és la teva mare, sinó perquè heu compartit podcast, grau per grau, que no sé si hi haurà continuïtat.
2: La idea és que sí, passa que és un d'aquests projectes laterals que una mica s'ha de fer quan es pugui, perquè ella no s'ha jubilat pas, la meva mare encara està allà treballant en una acadèmia, dilluns a divendres, a Blanes, i si l'haig de fer baixar aquí amb un estudi de ràdio, gravar un podcast de la seva filla, no sé què, s'ha d'anar dosificant.
0: Ja, i a fer-ho a Blanes, què et sembla?
2: Ho podríem fer, també de fet ho havia parlat en algun moment amb els responsables de Ràdio Marina, que al final és l'única ràdio que tenim en actiu en aquella comarca ara mateix, perquè Ràdio Blanes com a tal està una mica en decadència.
0: On la teniu, Ràdio Marina?
2: Ràdio Marina està al barri de sortida de Blanes, que es diu Calamidó.
0: Ah, Blanes mateix, bueno, està
2: sí,
0: bé.
2: L'única...
0: No heu d'anar de sobte al Masnou?
2: No, l'única sí que s'identifica com a ràdio comarcal perquè se sent realment de Girona a Mataró.
0: Vale. Sí. Bé, doncs algun dia feu allà. Què tal la relació amb ta mare, bé o no?
2: Sí, jo crec que ha anat millorant molt amb els anys. Ha passat molt la típica cosa que crec que li passa a molta gent, que quan convius et mates i no et suportes i tens molts més problemes i moltes més tensions, i llavors quan te'n vas de casa i que cadascú faci la seva vida, llavors et tornes a trobar més o menys com a iguals, mai acabaràs de tenir una relació d'igual a igual amb la teva mare, però com et reconeixes des d'un altre lloc, és molt més interessant i més agradable, sí.
0: Jenny Grau.
3: La Laura que veieu no és pas la Laura de petita, ho sabeu? La Laura de petita era l'alumna perfecta, timideta, estudiosa, que treia molt bones notes, que guanyava premis pels seus escrits i que tenia les idees superclares que volia estudiar periodisme. Bueno, ja veus on està i el que ha estudiat. D'esportista, res. Però el cau, sí. Les sortides, els dissabtes a la tarda... fer de cap, era el seu món. Sempre hi havia històries i anècdotes que quan es va fer, per exemple, quan es va fer explotar una caca de vaca dins la casa de colònies i ella tota indignada, o un cop que es tenia d'anar a buscar-la un dia abans en una sortida, el meu home se'n recorda sempre passar pel bosc amb un Suzuki 4x4 sense cobertura, buscant el grup, mare de Déu. En un altre moment vaig veure que es plantava en el balconet de casa, amb el mòbil, filmant-se, mentre xerrava sobre jo que sé què, sola, allà davant de la càmera, i jo preguntant-me, però què coi està fent aquesta nena? I ara, aquí la tens. Forta, llançada i valenta. Però no us enganyeu, eh? Hi ha un raconet ben hermètic encara, que és aquella Laura tendra i sensible, eh? I ara, per acabar, és quan ella diu: ai, mama. Vinga, vagi bé.
0: Laura, sisplau.
2: No, no, ho subscric absolutament tot, fins i tot l'ai mama.
0: Però ai mama ho diràs, eh?
2: Sí, ho podem dir, si voleu.
0: Oients, certifiquem que dins d'aquesta aparent muralla emocional que veieu en Laura Grau, hi ha una persona...
2: És que jo no crec que sigui veritat, però clar, és molt difícil dir-s'ho d'una mateixa.
0: No, però sí que és veritat que jo des de fora, abans de conèixer-te ja més en profunditat, quan vam compartir experts, sí que és veritat que et veia una persona com una mica més lluny. No ets una persona que de seguida sigui exclusivament emocional, a diferència de mi, però és que tu, Mariona, tampoc.
1: Jo soc superhermètica.
0: Tu ets molt més hermètica que Laura Grau, però infinitament. I la Laura té una abraçada guapa.
2: És que som crancs, la Mariona i jo.
0: Ja, però és que la Mariona no abraça molt.
1: Jo gairebé ni abraço.
0: No, i tu saps abraçar.
2: Jo, bueno, abans... sí, a mi m'agrada el contacte.
0: Abans t'he obligat una mica a abraçar, perquè m'ha fet molta il·lusió, t'he abraçat massa, potser. Però
2: no, m'agrada molt la gent que toca, de veritat.
0: Anem al canal Malaia, Mariona Batalla. Ho he apuntat fa uns minuts, tant vosaltres, totes dues, sortiu en realitat de canal Malaia, que va ser una font inesgotable de talent per molts dels que estem en mitjans tradicionals.
1: A veure, clar, sí, sí, això sí, de sí. Font inesgotable...
0: Bueno, es va esgotar un moment quan Canal Malaia, Germans Rius i companyia van decidir finiquitar o es va morir sol, eh? Però d'allà van sortir moltes propostes, tant a la Laura com a tu, com a altra gent, de col·laboracions en ràdios.
1: Sí, això sí que és veritat. Per la gent que no estigui posada en context, Canal Malaia, que va ser com una mena de plataforma... o com una comunitat de creadors de contingut que semblava que començàvem a generar com aquesta mena d'escena de penya que feia coses en català.
0: La van liderar, perdó, el Germán Rius d'una banda, i llavors hi havia en Bruce Teve i la Juliana Canet, quan érem nòvios. I, bueno, això no, el Bru no crec que estigui còmode amb això que acabo de dir. Bueno, és igual,
2: ningú
0: Bru,
2: ho estarà, però
0: no és igual. Bueno, és igual, aquestes quatre persones estan al darrere de tot
1: sí.
0: Això.
1: Sí, clar, tu, Laura, en quin moment t'arriba la proposta de Canal Malaia? O sigui, en quin moment existencial i professional de la vida et pilla?
2: Clar, és això. Jo ja feia un temps que m'havia fotut al balcó de casa, com diu ma mare, a fer vídeos perquè una mica ja m'havia inspirat en ells. O sigui, la seva idea, que era que ens coneguéssim i que ens féssim de referents mutus per seguir generant contingut en català, jo ja l'havia explotat, diguem-ne, de manera espontània. Vull dir, era veure que la Juliana, en Joan i altra gent d'aquell moment ho feien i pensar, jo per què no ho puc fer? Vinga, va, som-hi.
0: Joan és en Joan Griber?
2: Joan Griber, sí.
0: I tu llavors, ho feies a Insta, eh?
2: Sí, amb uns vídeos que havien de ser de màxim un minut i llavors t'havies de posar aquella veu de pitufo perquè si no, no ho podies dir tot. I llavors, clar, quan m'ho van proposar ja els coneixia, més o menys, d'haver-ho anat fent abans. Però sí que és veritat que la idea estructurada i oficial em va semblar interessant i també a partir d'aquí vaig poder conèixer molta altra gent.
1: Sí que és veritat que quan van crear a Canal Malaia van buscar com perfils concrets que cobrissin com una mena de buit dintre del discurs mediàtic de Catalunya. Tu quin creus que era el teu rol o quin vas sentir que era el teu rol a Canal Malaia?
2: És que sempre m'ha costat molt encasellar-me, ja no només en aquell moment, sinó en l'actual també, no? De dir, quin tipus de perfil tinc jo de creador de contingut? És que jo, que sé, no estic especialitzada en res, ho toco tot, dic fake news d'absolutament tot perquè tampoc tinc la ciència certa de res, vull dir que...
0: Ets potser la més política de tots, eh? O de totes?
1: Sí.
0: O una d'elles?
2: És una part de la meva marca personal prou forta, jo crec. O cada cop més forta. Abans potser intentava que no fos tan així perquè em feia por, no? Aquesta part de... Ai, ara em mullaré i després hi haurà com algú que em rebutjarà o que em tancarà alguna porta perquè m'he mullat massa. I ara cada cop estic veient més que és al revés. Que quan més em mullo, més fàcil més arribar als projectes que realment m'interessa que em donin encàrrecs.
0: Per cert, et puc preguntar una cosa que se m'acaba d'acudir?
2: Sí.
0: I que t'hi veig perfecta. Saps quan va venir el Pep Saula, que li vam dir... Tu et veus algun dia... No de conseller de cultura,
1: ministre.
0: Si no vols. No, ministre no, perquè és Catalunya, això. Bueno, ministre català, perquè ja serem independents. De conseller de cultura, no. Però jo què sé, liderant l'Acadèmia de la Música Catalana, algun artefacte cultural d'aquests que s'inventen i que hi ha unes direccions noves. Bueno, és igual. Tu, Laura, et veus fent política activa?
2: No ho he plantejat gaire seriosament mai, però si fos, per exemple, política municipal...
0: Sí?
2: Jo crec que sí. O sigui, amb una llisteta que poder acabés portant alguna regidoria d'algun lloc on visqués, que tampoc et sabria dir quin lloc, perquè jo, un dels grans problemes que tinc de crisi dels 30 és que no sé on cony vull viure, però el lloc on acabi, que
1: on
2: no crec
1: viure,
2: que sigui...
1: On vols viure i on pots viure, que aquesta és una altra.
0: Sí.
2: No, s'han de donar les dues coses.
0: Però llavors seria d'apuntar-te a una llista, posar-te no la primera, ni la segona, ni la tercera, potser per allà, i si un es posa malalt, si un cau, potser una regidoria, o voluntàriament vols estar al capdavant de la llista? En aquest

0: Vull dir, jo, aquesta gent que surt al carrer i que no pot anar enlloc perquè a tot arreu la reconeixen i la paren i no sé què. Hòstia, quin pal, no?
1: Ho passem fatal, sí.
0: Sí,
2: és terrible.
0: És el vostre cas, no? Ja ho veig. Sí, no sé, crec que no m'agradaria i tampoc ser la millor en res, perquè al final és això, que també tens la responsabilitat de seguir-ho sent de cop i volta.
1: Yeah.
0: Llavors, ja m'agrada estar com, bueno, reconeguda i tal, i tens talent en això, en l'altre, volem que vinguis aquí, allà, però no... Ja estic superbé on estic, no vull com ni créixer més, ni ser més famosa, ni ser més res.
1: És que l'altre dia això parlàvem amb en Roger de Gràcia, que ens deia que després de liderar tele, ràdio, prime times de Catalunya Ràdio i de TV3, ara està tan tranquil, treballant amb la Julia Otero en un altre lloc, fent-li de segon, i també fent les seves coses com en segona línia, un podcast que potser no va al mainstream i tal, està molt més calmat, perquè això de portar un pes i tal... És veritat que s'acaba allò de dirigir un equip, que és molt guapo poder dirigir un equip, però aquí som l'equip que som, doncs bueno.
2: Clar, no, però jo és una cosa que penso molt, que no sé si et passa, Laura, que és que jo crec que sóc bona tenint idees, i que ara m'està bé mostrar la cara, però el meu futur serà darrere de tot això.
0: Sí, no ho descarto gens, em podria passar. Però és veritat que sí que m'agrada, hi ha una part que m'agrada de... Aquestes idees s'han d'executar com a mi em sembli, saps? Llavors jo no puc simplement regalar aquesta idea que hi que algú altre faci d'allò el que consideri, sinó que també m'agrada manar una mica.
1: Yeah. I que aquesta idea surti bé. Perquè si la delegues, o si poses algú altre liderant-la, o com a mi posant-la en escena, moltes vegades la idea que tu tenies al cap, aquesta persona potser te la trenca, no?
0: I això fa ràbia.
1: Això fa molta ràbia. Crec que ens fa ràbia a tots els que hem estat sent redactors, per exemple, d'un mitjà, que veus que aquell reportatge que t'havia... El teu cap era espectacular, saps? No ha lluit prou.
2: Ja. Tornant al... Mira, ara que menciones, Albert, dels mitjans, creus, Laura, que fer contingut en català ara mateix és com competir contra els mitjans de comunicació o crear una alternativa? És a dir, com competir dintre del mateix cercle, o és una cosa com completament aliena?
0: Jo crec que potser fins ara era una cosa aliena, perquè eren dos públics totalment diferents, no? La gent que mirava la tele o escoltava la ràdio i la gent que consumia xarxes socials, generacionalment jo crec que estava molt distingit i que cada cop està més barrejat, i llavors potser sí que ens convertim en competència, no? Que, no sé, els reels que surten de programes de tele i de ràdio estan competint directament amb els teus reels que tu et fas a casa teva.
2: Ja. Yeah.
1: Sí, sí. I amb els reels de podcast de molt èxit.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Els esports ja sabem com estan amb influencers, amb periodistes esportius que fan la seva feina a xarxes o a Twitch o
0: i que fa certa ràbia, perquè a vegades penses, tio, si els meus vídeos estan tenint 80.000 visites més que vídeos de programes que els hi paguen una pasta perquè siguin executats i que a sobre el lineal no se'ls miri ningú.
2: Ja. Yeah.
0: I en canvi jo estic aquí morint-me de gana. Però jo penso, perquè sóc optimista de mena, que això anirà canviant.
1: Sí?
0: Jo crec que sí, vull dir, al final em sap molt de greu ara mateix anar a ser com una supporter del capitalisme en aquest sentit, però penso que al final els diners van on més rendeixen, i no està passant.
1: Però escolta, creus que anirà canviant perquè els mitjans tradicionals regurgitarem d'alguna manera aquestes persones amb talent, o perquè realment la gent que feu contingut i que viralitzeu coses podreu monetitzar com cal?
0: Lamentablement la segona. Lamentablement, perquè penso que el fet de que els mitjans convencionals ja no puguin, diguem-ne, apropiar-se d'aquests creadors de contingut per tenir més públic, perquè crec que no passarà així, vull dir, no està passant i no passarà en el futur, farà que vagin morint a poc a poc.
1: Perquè tantes vegades hem assistit, en primera persona, jo, a creadors de contingut, creadores de contingut, que hem fitxat en diversos programes, i que els vídeos que hem generat des d'aquí han tingut una ínfima part, un ínfim percentatge menys que els vídeos que aquesta persona continuava fent paral·lelament a casa seva.
0: La idea era bona, s'havia de provar, però crec que ja s'ha demostrat que no funciona així el circuit.
2: I aquí, Albert, es menciona una cosa?
1: Estem parlant d'influencers? Un moment, que posem una cançó de Svetlana. Sí, ara li fots. Svetlana. Esclaves a l'algoritme, Mariona, què estaves dient que t'he tallat per variar?
2: Que, no, que, i tu jo crec que t'ho hauràs trobat, Albert, que és, a mi m'ha passat de convidar a les gates, al meu programa, a gent que és influencer i que davant de la càmera a casa seva funciona i comunica molt bé, però que, de sobte, en un mitjà de comunicació no funciona, i això és molt fort. O sigui, com la seguretat que et dona gravar-te a casa teva, no sé si t'ha passat l'hora de conèixer algú i dir, O sigui, o de dir, en persona ets mega diferent a com llueixes en vídeo, però no, no de físic, sinó d'actitud.
0: És que, clar, el vídeo té una cosa molt tramposa, que és que tu te'l graves a casa teva amb les vegades que et faci falta repetir-lo, te l'edites al mil·límetre, de manera que no quedi ni un silenci, ni un...

0: ni un ara no sé què dir, és que és mentida tot. Mentida. Llavors, quan t'ho trobes en directe, hi ha gent que sí que té la capacitat d'adaptar-se a les persones que té davant i de seguir tenint un discurs més o menys sòlid, i hi ha gent que no, en absolut. Llavors, enganya molt, això.
1: Perquè també moltes vegades, per edatisme, hi ha aquesta tendència, edatisme, ara parlo en el sentit contrari, en el sentit a favor, en contra meva, l'edatisme als joves, aquesta cosa de, hòstia, que fresh, que fresc, és
2: que
1: això, que es fa a xarxes, que no sé què, que tal de tal, hòstia, Albert, mira-t'ho bé, tal, no sé què, però nosaltres portem aquí davant d'un micro parlant una hora seguida sense talls ni trampes, i llavors crec que també hauríem de treure una mica de pit, no?, i valor del que fem.
0: Té molt més mèrit, jo penso, sí.
1: No sé si més, però com a mínim té mèrit.
0: És un altre tipus de feina.
1: Per mi té mèrit.
0: O sigui, segurament també hi ha molta feina en un programa de ràdio que tingui un guió decent que després el puguis desenvolupar i et quedi bé tot seguit sense haver de tallar res. Uh-huh. I també té mèrit fer una bona edició de vídeo, que per exemple és una cosa que jo no domino gens i que em fa molta enveja la gent que en sap.
1: Feu equip vosaltres, la Mariona és la millor fent això.
0: Editant.
1: Edites molt bé i molt ràpid, Mariona.
2: Sí.
1: Jo flipo, jo a vegades
0: m'hi fot una mandra,
1: tio. Em sento tan tonto. Agafo el CapCut. CapCut?
2: Sí.
1: Que és català, és una aplicació catalana.
2: Sí. Bueno, però és que al final...
1: És a Girona, CapCut.
2: Però és que tampoc no era inicialment la nostra feina, haver d'editar. Saps? Vull dir que
1: la meva tampoc.
2: Per això dic que té tot el sentit del món, Albert, que tu obris el CapCut i no... I tal,
0: clar, és que a més són dues coses que no tenen gairebé res a veure, que saber parlar o saber fer un guió més o menys creatiu i interessant, i després saber editar. És que saber editar és una cosa tan tècnica que queda tan lluny dels meus talents que ho faig per obligació.
2: Yeah.
1: En fi, escolta, parlem dels teus 30... Bé, fem una cosa, posem una cançó i parlem dels teus 30, Laura. és que estic molt preocupat.
0: Jo també.
1: Jo fins a la temporada passada treballava amb tu... Treballàvem junts els experts, tu també, Mariona, sí. Però aquest any que ens han separat els camins perquè, com és la cançó d'Antonio Font? El món és una puta merda o alguna cosa així, diu.
2: Sí.
1: Saps? Pues el món és una puta merda i som dos amants perfectes per alienar circumstàncies separats.
0: Molt ben citat.
1: Nosaltres dos i tu, Laura. Llavors, posem-hi una cançó. Aquesta. Que és un grup que són els experts, em consta, que es veu que els experts es fa encara, Mariona.
2: Encara?
1: Te'n recordes l'altre dia que dèiem...
0: No teniu vergonya.
1: Es fa encara, es veu que sí.
2: Jo pensava que no, que havíem plegat.
1: De 6 a 10, cada dia.
2: Des que vam marxar un parell de persones i pensava que havia anat cap avall.
1: Jo també.
0: Doncs anem cap amunt, que ho sapigueu.
1: Doncs es veu que... Bueno, es veu que aquesta cançó sona molt gràcies a Laura Grau, que un bon dia la va descobrir. Es diu Altres Monocromies. Són negre? T'agrada molt aquest grup, eh?
0: Jo, quan m'agrada molt un grup, entro a l'estudi dedicat amb una pistola i amenaço de mort a tothom que porti la programació.
1: M'hi he trobat amb això.
0: Poseu això a fórmula immediatament.
1: Un dia va venir Laura Grau a l'estudi i va dir Miralles, prou Kendrick Lamar i més d'en Peralbo. Dic, vale, perdoni.
0: Ei, doncs tenia raó.
2: I va funcionar.
1: I ara ho ha fet amb negres.

0: aquesta cançó està meravellosament increïble i es titula...
1: Altres monocromies.
0: Altres monocromies són negres des de...
1: Creiem que Mallorca,
0: creiem
1: però
0: que Mallorca.
1: Sempre Balears, venim algun Balears. Sí.
0: Escolta, com que aquest programa segueix sent una caixa de sorpreses, malgrat ja hagi aparegut la veu de la Jenny Grau fa una estona, és que t'estima molt la gent, Laura, que és una cosa que no ho dic... Ha semblat que ho deia com de sorpresa, saps? No, però ho entenc perfectament. Però clar, jo no et conec gaire, les teves amistats.
1: No
0: les
1: tant.
0: Les conec poc.
1: Però que no és que la gent t'estimi molt, sinó que hi ha molta gent que t'estima. Que no és la mateixa cosa.
2: No, això fa patir a vegades, perquè dius, jo no sé si vull tanta quantitat com potser qualitat.
0: Jo crec que hi ha quantitat i qualitat, eh?
2: Jo crec que sí, que som molt afortunada.
0: Si no, escolta, aquesta persona que ara mateix entra... No entra per la porta? No, això no és...
1: La porta imaginària.
0: No, la Gemio, Gemio, eh?
1: Què és referent, la Gemio?
0: Referent antiquíssim.
1: Del 1800, ja.
0: Fot-li.
3: Jo, doncs la Laura s'ha convertit en una de les persones més importants per mi, i en realitat no fa tants anys que ens coneixem, però és d'aquestes amigues que saps qui serà, que hi és, no? I que passi el que passi, tu la truques i ella, bé, m'ha vingut a buscar a una benzinera perquè m'he quedat tirada a una hora i mitja de Barna tragant-se una caravana, que flipes. És d'aquestes amigues que saps que estan en els bons moments però que en els dolents també. I em sembla que... Sento una admiració profunda cap a ella com a persona i també com a professional, perquè al final és una valenta, perquè a vegades lo fàcil és no mullar-se, lo fàcil és no parlar de les coses, és no posicionar-se, i ella sempre està allà amb totes les coses que creu que són importants, amb totes les coses que creu que s'han de comunicar, que la gent necessita saber, i això, que em sembla una professional i una amiga increïble. Tant de bo tothom tingués el plaer de tenir una Laura Grau a la seva vida. I no sé, que t'estimo molt, Laura. Un petonet.
0: És la Júlia. La Júlia Serra Solses de Ginestar. Laura...
2: Ai, què? He de plorar jo? No esperava en aquest programa.
1: És cranc com jo, sí. Llavors ens agrada plorar.
0: Escolta'm, ha dit una cosa la Júlia que... Per cert, tu, una altra cosa abans de dir això que vull dir de sobre el fet de posicionar-se. Abans, vaig parlar també amb la Mayo Serra Solses. Sí. La Mayo, ja sabeu que comparteix grup amb la Júlia, que
2: és la seva germana.
0: És la seva germana, i són, no som amigues. Tot i que molta gent pensa que són parella, perquè jo crec que la Júlia és especialista
2: en fer grups amb els seus germans i que sembli que són nòvios.
0: Perquè la Júlia també és de Ginestar, ¿vale? I qualsevol dia algú dirà, han fet un trio. Jo n'estic segur que ho dirà.
1: Un trio de naixement.
2: Això ja és una broma interna seva, vull dir, s'han d'aprendre així.
0: M'ho puc imaginar. Llavors, la Júlia ha dit que, entre moltes altres coses que tenen a veure molt més amb la qüestió emocional, sentimental, t'admira molt per haver-te posicionat. I abans has ja tret la pota, en aquest sentit, ho deies, que al principi et feia por i has perdut la por a posicionar-te.
2: Sí, és que...
0: Por a què?
2: Clar, és que la meva pregunta en realitat era por a què? Perquè quan tu parles amb gent que no es mulla, el seu argument sempre és ai, és que mai se sap quines portes et poden tancar per dir putos especuladors. Hòstia, quines portes et poden tancar? Pues igual és que no les vull obertes, aquestes portes, no?
0: Ja, ja.
2: I sí...
0: Igual no t'oferiran mai una feina...
1: A Desocupa.
0: Jo què sé, fent...
2: Sí, exacte.
0: Portant la premsa, no?, de Desocupa.
2: Tecnocasa.
0: De Tecnocasa, o de la senyora aquesta famosa aquesta, la gran tenidora aquesta. Aquella senyora.
1: Ai, com es diu?
0: L'associació de grans tenidors. No es diu així,
2: és
0: però
2: una gran malvada de pel·lícula, m'encanta.
0: Sí, va ser increïble aquell moment que va tenir ella amb la Carmo Arcarazo. Amb la Carme Arcarazo. Deies que, clar, quines portes se't tanquen?
2: Clar, és que és això. Jo aquestes portes tampoc les vull obertes. Per tant, no sé, em sembla molt de rata capitalista dir... No vaig a dir res per si se'm tanquen unes portes que en realitat tampoc hi acabes de combregar per molts diners que et puguin donar. Això d'una banda. I de l'altra, que vaig veure que, hòstia, que realment feia falta. I això potser sona una mica narcisista o egocèntric, perquè tampoc vaig triar ser jo la punta de llança d'això. Però potser sí que vaig ser de les primeres a començar a fer contingut polític i vaig veure que hi havia una necessitat perquè la gent venia i compartia.
0: Yeah.
2: I en aquest moment potser no era tan imprescindible, però ara que tenim un discurs reaccionari a xarxa superpresent i que no pares de veure passar vídeos de criptobros i de fatxes de merda i de gent que et fa uns discursos terribles i tremendos, doncs encara és més necessari. I per sort penso que hi ha som uns quants, eh? Vull dir que ja no hi ha com aquesta explosivitat de ai, bueno, és que contingut polític, qui tant fa a Catalunya, la Laura Grau, no, n'hi ha moltíssim més i penso que amb gent molt talentosa, bueno, jo vaig compartir una mica aquest primer moment amb l'Alba Riera, jo penso també la conductora de la Turra que ho ha acabat fent més des d'aquesta plataforma convencional però que no deixa de ser també una persona molt polititzada.
0: Fixa-t'hi, vull dir que segueix sent-ho.
2: Exacte,
0: liderant
2: sí.
0: un dels podcasts o programes de televisió barats. Ho dic barat, no en el sentit que sigui un mal programa, sinó que els hi surt barat. D'un dels programes de televisió més polititzats d'aquest país.
2: Exacte, molt afortunats de poder-la tenir allà, però bueno, el que us deia, que xarxes també ha anat creixent i hi ha gent molt potent ara mateix, hi ha tota la gent d'Inèdit Diari, que és una plataforma que s'han organitzat uns quants per anar cobrint contingut polític, hi ha els No M'Importa també, que són uns universitaris que han fet el seu propi projecte també de compartir contingut d'actualitat política, en Víctor Lafuente, que em fa moltíssima gràcia, els seus vídeos humorístics també molt, molt polititzats. No sé, penso que la gent ha anat veient que hi ha una necessitat.
1: No, és que...
0: Ah, t'has quedat així.
1: Retuit i fab, en plan.
0: Sí. Perdó, estava intentant entrar a l'IDESCAT perquè volia mirar quantes persones es diuen Òmnia a Catalunya.
2: Ai.
0: Perquè si qui entra per la porta és l'Òmnia, sí.
4: Hola, Laura. Últimament, un dels teus temes de capçalera és el joc de la balança entre ser racional i ser emocional. Quan va de tu... Ja saps que ets més dels que es deixen portar per la passió, però de cara als altres, els teus amics, la teva audiència, els desconeguts que abraces en una nit qualsevol, sempre t'ho fas per parlar i pensar amb 15 dits de front. Tot i que també amb el teu toquet de dramaturga no ho pots evitar. Per això ets tan bona en la teva professió i per això sempre tindràs, fins que et quedis sense veu, orelles parades i atentes per tu. T'estimem moltíssim.
0: I bueno, avui Laura Grau no passa per la porta, sortint d'aquest estudi...
2: Estic tova, esteu jugant amb els meus sentiments.
0: Ja, però no ho hem fet expressament, De fet, t'he d'explicar, una mica intrahistòria a la ràdio, que jo no vaig accedir a l'Òmnia així com així, perquè jo no sabia qui era, que de fet segueixo sense saber qui és. Va ser la Júlia Serrasols que em va dir crec que l'Òmnia hauria de parlar. Explica'ns
2: sí,
0: qui és, molt
2: ràpidament. Sí, i que bé anònima. Que parla, macho, ja, com es nota que escriu.
1: Una cosa, és que escriu ha fet ella. Un poema. Sí. Parlant de la Laura, jo estava pensant... Que ho publiqui i monetitzi.
0: N'hi ha 54 d'Òmnies a Catalunya, per cert. Qui és Òmnia? No la conec.
2: És una noia que ha escrit un llibre que es diu Un farà 3 minuts de casa sobre la seva experiència autoficcionada, no és ben bé la seva història, tenint una família marroquina.
0: Ah, ja sé qui és!
2: Ah, ara ja sí, ara ja sí, no sabem qui és.
0: Sí, home, sí, se'n va parlar d'aquest llibre als experts.
2: Sí, home, sí, de la col·lecció sí. Bronzits.
0: Vale, la col·lecció de la Juliana.
2: I escriu superbé i ja us dic, aquesta nota de veu és que em sembla molt, molt poètica i molt ella, perquè és que ho fa tot bonic, també.
0: Òmnia el Bacali, que és una persona que sí, efectivament, va aparèixer un bon dia als experts i que, mira, m'apunto aquí, Mariona.
1: Sí, jo justament l'estava buscant.
2: Té una molt bona entrevista a l'Òmnia, i tant.
0: Pues sí, mm-hmm. Endavant.
1: Ara Laura deia l'Òmnia que ets com bona a la teva professió, i abans has mencionat, és que no sé si ho hem dit fora de micros o ja en programa, perquè com fotem xapes ja no me'n recordo què ha passat. No et passa, Albert, que no saps què ha passat a la trucada?
0: Jo no sé què passa a la meva vida, en general.
1: En general.
2: Ubiquem-nos.
1: I parlaves de que tu ja no et fa vergonya autodenominar-te influencer. És a dir, que durant molt de temps hem fet servir eufemismes com comunicadora, creadora de contingut. Per què ens ha costat tant dir en veu alta, mira, soc influencer, me la pela. Quan a les Espanyes em fa la sensació que una persona que té 3 seguidors i ha fet 4 vídeos diu, soc influencer.
2: Sí, és que hi ha com aquesta connotació negativa que per això suposo que ens generava tant de rebuig. Però jo en general, no només amb el llenguatge que serveix per denominar aquesta feina, sinó en general, en el feminisme, en l'antiracisme, en tot, penso que la lluita del llenguatge, tio, ho sento molt pels lingüistes, però no pot protagonitzar-ho tot. O sigui, i em sap molt greu, perquè segurament m'enganxaré amb amigues meves que em discutiran perquè és necessari parlar amb pronoms neutres a tot arreu i tal. Però penso que hi ha coses tan més urgents que el llenguatge que si em volen d'influencer que em diguin influencer és que no m'emprenyaré jo per això, saps? És que em sembla un debat absurd i una pèrdua de temps estar tota l'estona pensant quina és la paraula més correcta per designar una cosa quan en realitat el que vols dir, l'objectiu final, és molt més important que el com ho dius.
0: Cada vegada s'està dient més que l'esquerra va pensant mentre els altres van avançant, no?
2: És que
0: l'esquerra discuteix nimietats, poso moltes cometes perquè cadascú considera oportú el que li sembla. I si vols posar un pronom... com es diu?
2: Neutre.
0: Posa'l, saps?
2: No, i si algú t'ho demana explícitament, evidentment que jo no li faltaré el respecte a algú que vol ser anomenat amb pronom neutre. Però així com en línies generals, haver d'estar tota l'estona en els teus discursos patint per com designes les coses, em sembla una energia que no cal gastar en això.
0: Tu creus justament que les esquerres estan perdent el temps en certs debats, no diré innocus, però més minsos?
2: Ho hem fet molt. I crec que ara n'estem aprenent una mica. A dir, bueno, fins a quin punt hem d'estar discutint d'això? Quantes més taules rodones calen sobre per què el català no es parla a l'escola? Bueno, potser no hem de fer taules rodones i hem de fer accions diferents perquè es parli català a l'escola, no?
1: No, és que em fa la sensació que les esquerres durant molt de temps hem pecat de discutir sobre minúcies internes, oblidant que l'enemic està completament fora dels espais que nosaltres estem com debatent, no? I és com...
2: I fent coses per nosaltres mateixos, actes, xerrades, concerts, cafetes, vídeos, que només som consumidors nosaltres mateixos, que ja estem convençuts. Ja. Hem d'anar a convèncer la gent que no està
0: llavors... Tote bags guapíssimes, eh?
2: Sí, bueno... sí, molt bones tote bags.
1: Clar, i tu, Laura, penses que amb els teus vídeos, o sigui, que no acabem formant part d'aquesta bombolla del nostre públic potencial, diguéssim? Perquè jo penso... Bueno, i que fins i tot quan he fet vídeos, la gent de fora a la que li ha arribat... boja, exagerada, neuròtica, llavors sí. És com...
0: Intensa.
1: Sí, no creus que també formem part com d'aquesta bombolla? I quina és la manera de sortir?
2: Hi ha dues coses. O sigui, d'una banda, intento sempre en els meus vídeos fer una mica de crida a l'acció, perquè penso que al final, si el teu públic objectiu és gent que ja està convençuda, com a mínim convencem-los, però al carrer fent una cosa concreta que sigui una mica més disruptiva que compartir un reel i fer virtue signaling, que és una cosa que a mi ara mateix em preocupa. I després, d'altra banda, quan rebo aquests comentaris de fatxes dient-me el wokismo, tal, no sé què, no sé quantos, t'ho juro que me n'alegro perquè penso... He trencat la bombolla en aquest moment, saps? I aquest retrasat... Perdó, no es pot dir retrasat.
0: Sí, sí,
1: avui sí, perquè estem... El més important és el que volem dir.
2: Perfecte. Aquest fatxa de merda m'acaba de venir aquí a comentar, però és que potser el que hi ha darrere de que hagi vingut a comentar aquest fatxa de merda és que aquest vídeo ha arribat a 30 persones més que mai comentaran, que mai posaran like, que mai et seguiran, però que potser se n'han anat a casa seva a dormir pensant... Aquesta xavala ha dit una cosa que no havia pensat mai, saps? I no tindràs mai feedback d'aquesta gent, però és el que a mi m'esperança de dir si ha pogut arribar a l'altre extrem, però a la puntíssima de l'altre extrem, perquè vingui gent molt oposada a mi a insultar-me, deu voler dir que pel mig m'he anat ventilant tota una part de gent que sí que potser tenia dubtes.
1: Sí, i a mi m'agrada una mica la...
0: Aquesta escletxa és important, sí.
1: Sobretot la imatge d'homes passant-se els meus vídeos dient-se mira aquesta boja. O sigui, m'agrada com bastant la idea aquesta d'homes conspirant al voltant de una mamarratxa fent un vídeo a casa seva.
2: Hot.
0: Jo, els meus amics ho faig.
1: Clar, és com, ai, m'encanta, perquè els desquiciats clarament sou vosaltres.
0: Per cert, que estem sentint la Venus, la nostra estimada Valeria Saurí, que té 19, que és tremendo. M'agrada molt el seu disc.
2: A mi m'agrada moltíssim aquest disc.
0: Sí, escolteu-lo 3 segons perquè se'ns acaba el temps. Ja està, fins aquí, s'ha acabat la cançó.
1: Som no, deixa-la curar, pobra.
0: Que no, cony, que s'està acabant la cançó. Que som, és a... A mi això em passa tota l'estona. Presentar una cançó quan s'ha acabat ja. Has parlat abans de fer contingut o tal, o sortir al carrer real. Tu al carrer hi surts molt. T'agrada molt sortir al carrer.
2: Cada cop més.
0: Si pot ser conduint...
2: Això no està tan bé que ho diguis.
0: No, però
2: sí.
0: T'agrada molt conduir.
2: Vist com el cotxe enganxat al cul.
0: Sí, quin cotxe, per cert, eh?
2: És que m'he comprat un cotxe nou.
0: Ja ho sabem, ja ho sabem.
2: Doncs no ho he dit gaire, no sé com ho sabeu.
0: Home, perquè treballem a la mateixa casa. S'ha comprat un cotxe i està molt contenta.
2: Bueno.
0: I amb el cotxe, la Laura se'n va cap a Igualada sovint, sí o no?
2: Molt sovint, massa.
0: Què vas a fer-hi, Igualada? Moixigangués?
2: Vaig a fer-hi Castells, sí, ja fa molts anys.
0: Núria Vendrell, digues.
5: A veure, si hem de parlar de la Laura Grau en la seva versió camisa morada... La veritat és que dins de Moixis, la Flow no és una persona, és un concepte. Ella ve un parell de dies per postureo, penjar contingut a xarxes i fer-se la implicada cultural. Tothom ho pensa, però ningú ho diu. Bueno, sí, les seves amigues sí que li diem. Vosaltres la veieu amb aquell posat tan de tranquil·la, tan mona, amb les seves crocs sub de color groc canari, que per cert, Laura, tot sigui dit, gaire maques no són. Però a dalt d'un castell és capaç de tirar-te un somriure d'aquells que no saps si és calma o un avís que sense paraules et vol explicar. Jo això ho veig una mica justet. Amb una mirada d'enginyera estructural. Si hagués de definir la Laura, podria dir que és un bon soldat de batalla. Sí. Ella puja allà on li diuen, fa la seva feina, baixa i calla. Acota les ordres, no es queixa mai de qui té a sobre, a sota o al costat. i de si fa més o de si fa menys. És veritat que tot i estar implicada a nivell, molt implicada a nivell casteller, per ella l'important sempre és l'outfit. L'outfit passa per davant de tot. Fins i tot es preocupa per com li queda la camisa d'assaig, més enllà de si se li estripa la primera tibada de canvi o no. És com si tingués aquell radar intern sempre activat que detecta si algú s'ha posat malament la faixa, va amb un botó més descordat o li queden malament els pantalons a 200 metres de distància. I què més? Què més podem dir de la Laura? Bueno, fora d'assaig, a la festa, és estratègia, precisió i control logístic nivell NASA casteller. En resum, podem dir que si Moixangués és una família, la Laura és aquella germana gran que et fa una abraçada mentre et diu que t'estrenyis més la faixa perquè així no anirem enlloc.
0: A veure, un moment, s'acabi.
1: És que, la veritat, eh?
0: Ara, aquesta persona ens ha alegrat la vida, es diu Núria Vendrell, no
1: Trobo
0: sé què és. L'altre dia, te recordes que estava contactant amb sí. Un gest d'Igualada i al final m'han passat aquesta persona.
2: Clar, no sé com has arribat aquí.
0: Bueno, perquè però... fem la feina, Laura, faig, i la Mariona també, sí. I, bueno, la feina, les truques la faig jo, és igual.
1: Sí, sí, sí.
0: I vaig parlar amb el cap de colla, crec, i a partir d'aquí vaig anar a accedir a aquesta persona. Però
2: quina
0: el que
2: vergonya,
0: fa riure
2: tio.
0: És que crec que diu mentides per fer la risa.
2: Sí, és que les meves amigues d'Igualada són totes així. Elles, en realitat, són gent tranquil·líssima. O sigui, la gent més tranquil·la que tinc al meu voltant i més canònica en el sentit més tradicional de els dissabtes surt de festa fins la una i l'endemà diumenge muntanya i vermut, vale? En canvi, la gent meva de Barcelona és una esbojarrada que no té cap tipus d'horari ni calendari. Podem estar un dijous a les 5 de la matinada de plataforma.
0: Sí, i és però... vermut, vermut, vermut. No muntanya, vermut. Vermut, vermut, vermut i festa.
2: Ah, això aquí a Barcelona sempre, però allà hi ha com aquest ordre, no? I llavors jo una mica els hi vaig a desmuntar els esquemes i explicar-los anècdotes i tal, i tenen aquesta visió de mi, que jo penso que no és gens acurada amb la realitat. Com
0: et,
2: de
0: diuen,
2: que...
0: et diuen Flor, per cert, ara hi entrem.
2: Sí, és que això és un sobrenom de castells. De... Sí.
0: Digues, digues. Visió acurada amb la realitat, poc acurada.
2: I llavors, o sigui, tot el que té a veure amb mi sempre ho fan molt gros, però és veritat que hi ha una part dels castells que la Núria destacava, que a mi penso que m'agrada que em reconeguin així, em sento molt identificada del no crida massa l'atenció. Vull dir, a mi m'agrada anar als assajos com una més i que fins i tot no tinc cap paper important i a ningú li sembla que tingui una feina ni millor ni pitjor que la de tota la resta. No he agafat mai cap càrrec de responsabilitat, tampoc. Vull dir, m'agrada molt aquesta cosa de ser una més del ramat i ja està.
1: De fet, hi ha una part que m'ha agradat molt, que la imatge que tenim de la Laura Grau és com d'una dona com super subversiva, no? Com amb un discurs molt contundent. I aquí, de sobte, sembla com que en els castells treguis com una part, no submissa, però de, és el teu espai com de desprendre't una mica de responsabilitats, de dir, mira, vinc, pujo, baixo i ja està.
0: I accepto ordres.
2: Això d'entrada, de no tenir cap tipus de pressió del que s'espera de mi.
1: Quan han dit, la Laura com accepta totes les ordres, he pensat, la Laura?
0: Sí, bona soldat.
2: Has de triar les teves batalles. I hi ha gent que decideix que els castells són la seva puta vida i munta uns cristos històrics a les colles perquè vol pujar més, perquè vol tenir un càrrec de responsabilitat, perquè no sé què, vull dir, ens les hem vist passar totes aquestes i a mi em sembla que jo vull invertir la meva energia en lluitar per coses més col·lectives i més transcendents, que no si pujo els castells o no. Llavors jo vaig allà, faig el que em diguin i sí, aquest any no pujo, aquest any no pujo, m'entens?
0: Està fantàstic.
2: I altres coses. I ara anava a dir una altra cosa i no sé quina era.
0: Bueno, perquè aquí et tallo, tan sovint
1: sí,
0: com puc.
1: Sí, ens tallem tota l'estona.
0: Sí, és que no es poden dir gaires més coses, perquè s'està acabant el temps.
2: Clar, és que és molt llarg, això, déu-n'hi-do.
0: Com t'ha passat aquesta hora?
2: Molt bé, o sigui, no sé si ha sigut interessant per l'oient.
0: Sí,
2: home,
0: sí. I Dani, sí o no? Sí, Dani,
2: però
0: sí,
2: molt xulo, m'heu fet preguntes que no m'havien fet mai, i ha sigut molt, molt tendre, això dels àudios.
0: Mariona, feina feta, m'agrada fer feina amb la Mariona.
1: Sí,
0: la talla.
1: Us a cobrar.
0: No, mira, és una cosa, aprofito per dir-la, no la dic mai, m'agrada molt fer feina amb tu, Mariona.
1: Oh, gràcies.
0: Ens hem emocionat una mica, m'agrada molt fer-la.
2: Molt bon equip.
0: I
1: és que us he de dir...
0: Perquè ens portem molts anys i no ho sembla a vegades, com que estàs atropellada.
2: No, estàs a punt de dir, ets molt madura per la teva edat.
0: Jo tinc aquesta cara de...
1: Laura, per favor, talla això.
0: Aquesta cara de joveníssim. Fes el gest de, com és, no ho sé fer mai.
1: El de posar el dit enmig de la mà i baixar la resta de dits.
6: Una estona de calma a ICAT. Pausa.

Són Doughty i Sisa, aquest parell que van tenir un 2025 increïble i continuen imparables com nosaltres, 3 i 9 minuts. És My House amb Alessia Cara.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'auto la mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Mons Secrets i Tardes de Sol van de la mà en aquesta nova història de Soc un bohemio, cançó de l'estiu dicat. Un dia qualsevol d'agost, i d'aquest de juliol també hi posem els minibús intergalàctic, és la barqueta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

Destacant de nou el projecte de Fran Delgado, és Delgat. I en tenim més de cançons i d'històries per compartir en aquesta tarda del divendres 17 de juliol, ara amb Coil Ray, Players.

programa Hipo, l'aventura més estiuenca de Kelly, Isaiah, tot esperant la final del Mundial que arribarà aquest diumenge amb la música de Lisa, Anita i Rema, és el Colts. Yes,

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. No saps ni com...

Són el Sabana, la colla de Granollers, que avui precisament publiquen aquesta cançó titulada Bones Vistes. Tarda del divendres, projectant inquietuds de cara al cap de setmana i compartint bones cançons com aquesta de Chloe. Veretan Chican.

És una de les veus més interessants de l'escena musical valenciana, la Sandra Montfort. Impossible resistir-se a Stormy and Odile, 24 Hours.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

estiu, època de posturets, de peus a la sorra i també de somia amb el mar de fons, la música de Mulet, també de Lil Dami amb aquest A Contracorrent.

Una altra de compartida per maig i en Mato jugar amb foc. Una altra de les imprescindibles per marxar de vacances és aquest sexy For Me amb Jason Derulo.

Intentem sofocar la calor a ritme de hit. I aquí tenim a Sofia Càmera. Començant aquests nous 60 minuts, 5 i 3 minuts, amb Jove Dry. És el que menys ressona.

0: veure.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Una mica de calma, que també s'agraeix, és Tyla. Ja queda menys per conèixer la resta de cançons del seu nou treball. El publicarà el proper dia 24, Is It Love. Més cançons i Taylor Swift.

Activa el mode estiu. Escolta iCat. Sisters.

Momentes incombustible també amb Cristina Aguilera i Marcia, a les 5 de la tarda i 34 minuts. Susana, Joan Dausà, welcome to my party.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, A i 3CAT.

Arnau Pellpet també debuta tot sol amb aquest Mentre el Monstre. I ara ens quedem amb Pol Clusella, que lidera el projecte amb seu a Barcelona, Petit Ibèric.

una altra cançó ideal per marxar de vacances, el so més motivador de Loc amb Jennifer López, i un altre dels encerts de la temporada ens arriba des de la Costa Brava, és Cora.

continuen de gira celebrant el seu 20è aniversari i preparant també un nou treball que sortirà el 2027. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo, i tenim ja les 6 de la tarda, 3 minuts, nova hora en marxa amb Almost Monday, Delicate.

0: escoltes i cats.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

vam conèixer a la primera edició d'Eufòries, la jove Lau Gibert amb el seu Amulet. Ideal també per passar la tarda del divendres, l'Edu Esteve, amb La meva sort.

0: escoltes, Icat.
1: Benvinguts, benvingudes al programa més trapella d'Icat. Som a la versió 3XL amb 3 hores de festa, música i molt de soroll, perquè avui toca parlar d'un tema que ens encanta i en aquesta casa ens toca de ben a prop, les festes majors. Aquells dies en què els pobles i barris es transformen en escenaris, la gent surt al carrer i sembla que tot estigui permès. Però compte que també parlarem d'aquelles festes autogestionades, les que resisteixen i reivindiquen maneres diferents d'entendre la festa. Prepareu-vos perquè avui, a més de bona música, tindrem reflexió, convidats i molta gresca.

Les festes majors són molt més que concerts i barraques. Són identitat, tradició i comunitat. Aquell moment de l'any en què el teu poble s'omple d'amics, família i fins i tot aquella penya que només veus una vegada a l'any, però que sembla que sigueu col·legues de tota la vida. És un ritual. Passa igual a Barcelona, a Reus o a Santa Eulàlia de Riuprimer. I si afegeixes un bon DJ a la plaça, ja tens la fórmula de la felicitat col·lectiva. I parlant de DJs, no marxeu, perquè en una estona ens visitarà un convidat molt especial, el DJ Daniel Pintado. Quedeu-vos per sentir què ens porta.

Seguim aquí a ICAT, a l'emissora més trapella de la FM, avui parlant de festes majors, que són molt més que concerts gratuïts, són el reflex d'una comunitat. És per això que quan l'administració marca massa les regles, col·lectius joves i entitats es posen a currar i organitzen festes que sí que són per tothom. I fins i tot, a vegades, aquestes festes alternatives i autogestionades acaben tenint més èxit que la festa major oficial. És el cas de pobles com Igualada, amb la Collanada, o Argentona, amb la Garrinada. Vosaltres hi heu estat mai?

fa un moment parlàvem de marcar massa les regles, posar complicacions. Sovint sembla que el model oficial de festa estigui molt més controlat. Grans escenaris, patrocinis i cartells tancats. Però què passa amb les propostes més petites i alternatives? Cada vegada és més difícil organitzar programacions alternatives. Horaris curts, permisos complicats o limitacions de so poden convertir la festa en un laberint burocràtic. Però la gent no es rendeix. Si hi ha festa, hi ha resistència.

0: Tanquem la primera hora de programa i entrem amb força a la segona. I per començar fort tenim amb nosaltres a una convidada que en sap molt de festa i de cultura popular, la Laura Grau. Primera pregunta, Laura, tu ets més de festa major oficial o alternativa?
1: Hola, Marta, xula. Soc la Laura Grau. Si sóc més de festa major oficial o alternativa, home, jo sempre defensaré l'alternativa. Al final hi ha moltíssima més llibertat, està basada en la participació popular, en l'autoorganització, i trobo que és la manera més democràtica, en realitat, de fer festa i no que te la imposi a la institució, no? Tot i així, també és necessària una part administrativa institucional i la combinació perfecta, jo trobo, és una molt bona sincronia entre les oficials i les alternatives i, sobretot, prioritzant sempre les alternatives, això sí.

0: Seguim aquí a ICAT petant-ho fortíssim i xerrant amb la Laura Grau, que ja ens ha confessat de quin bàndol és. Així que ara li farem la pregunta estrella d'aquest programa. Si poguessis demanar qualsevol cançó a un DJ en plena festa major, quina seria i per què? Vinga, Laura, imagina't la plaça plena i tothom esperant el teu himne.
1: Cançó que demanaria un DJ en plena festa major. Doncs aquest any m'ha donat molt per cançons de l'antic Super 3, el qui s'enganxa a la rodanxa, un 10 més 2, la sintonia de les espies de la veritat, tot això funciona moltíssim a nivell generacional, però clar, és veritat que les noves generacions es queden ja una mica fora de lloc.

0: Seguim a ICAT amb una servidora DJ Trapella als plats i continuem parlant avui de les nostres festes preferides, les festes majors. Les festes majors són també un espai de descobriment. Aquell DJ local que no coneixies i que de cop et rebenta la pista, aquell grup emergent que et sorprèn o la colla del poble que munta un escenari improvisat i et regala una de les millors nits de la teva vida. He aprofitat i li he demanat a la Laura Grau que ens descobreixi, que ens digui el seu top de festes majors de Catalunya. I ens ha dit això.
1: Doncs mira, la meva Santíssima Trinitat, els meus imprescindibles són Igualada, que sóc mig igualadina i no me la puc perdre per res del món. Vilafranca, que també li tinc moltíssim carinyo, és la més típica i la més especial, jo crec. Recomano moltíssima gent que no hi hagi anat mai que hi vagi. I també Granollers, precisament pel que deia abans, perquè és la més participativa i la més popular i estan bojos i cada any s'inventen 800.000 actes nous i és una renovació constant, no te la pots perdre mai.

0: I atenció, perquè avui tenim també un convidat especial als plats, el DJ Daniel Pintado. Ell sap bé què significa punxar en places i sales plenes, amb gent de totes les edats i l'energia desbordada d'una comunitat. Daniel, volem sentir-te. Com és que et vas decidir per l'Open Format?
1: Doncs em vaig decidir per l'Open Format perquè era una manera de no posar límits a fer gaudir la gent. Crec que és important que no ens tanquem en banda quan es tracta de que els demés estiguin a gust, s'ho passin bé i els fem ballar com mai.

I entrem gairebé sense adonar-nos-en a la tercera i última hora del programa. A punt per més? Un altre punt clau de les festes majors són les generacions barrejades. A quina altra festa trobes els avis ballant sardanes a la tarda i els nets fent olles de matinada? És brutal veure com una mateixa festa pot unir tanta gent diferent. I aquí és on el DJ té un paper vital, saber llegir el públic i fer que tothom tingui el seu moment, encara que sigui només amb una cançó.

0: Els hits no paren, sembla que avui a ICAT estiguem de festa major. Però no, no, seguim aquí a la ràdio, al programa més trapella de tota la FM, així que no desconnecteu, perquè estem a punt de descobrir quina cançó no pot faltar al set del DJ Daniel Pintado, que ens vindrà a punxar un set increïble d'aquí uns moments.
1: Doncs no tinc cap tema imprescindible, però sempre un tema o dos antic ha de caure. M'és igual de quan, però crec que és important el que en sessions actuals sempre es recuperi algú d'anys anteriors, perquè també no ens enganyem, ens facilita molt, molt la feina el tirar d'aquells himnes històrics. Per tant, en una sessió meva segurament trobaràs algun que altre tema antic d'aquells que et fa posar la pell de gallina o que et fa saltar com mai.

0: ara ja sí, doneu-li la benvinguda al DJ Daniel Pintado amb el seu superset. Tot teu, jefe.
1: Hola, sóc en Daniel Pintado i envio una salutació molt especial a tots els oients de DJ Trapella aquí a ICAT.
2: Deténgase a la derecha. El carrito blanco, deténgase a la derecha.
3: Voltea.

Doncs vaig començar a punxar l'any 1997, ja fa uns quants dies, i he passat doncs, per moltes sales més petites, més grans. Tot això m'ha portat a on soc, que és ser resident d'una de les poques macrosales que queden al nostre país, que és Ultra Club Millennium, a Sils, a la província de Girona. I, a més, doncs, dono classes de DJ a una acadèmia de Barcelona, que és l'Acadèmia Plàstic, una de les més antigues de la ciutat. I res, aquí continuem donant guerra.

0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Dani, per aquest super set tan increïble. Gràcies per ajudar-nos a muntar una festa major aquí al set d'ICAT. Ens veiem la setmana vinent amb més trapelleries i molta més música amb tots i totes vosaltres aquí a la Ràdio Més Trapella, a ICAT.
1: ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

0: camionet. Avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser?
1: Un cuc de terra.
2: És estiu. Escolta.